0: energia positiva.
1: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.
2: Cantar amb ple pulmó i que m'ho senti ben fort tot el món.

0: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.
1: I és que entre tots omplirem aquest món de notes i colors, de lletres i cançons.
0: Ràdio Pineda, 94.6 FM.
2: 94.6 FM. Energia positiva.
0: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.

Són les 4. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6 FM.

0: energía positiva.
1: Són les 5. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda.

Són les 6. Ràdio Pineda.

0: Ràdio Pineda omplim l'estiu de colors.
1: Ràdio Pineda, 94.6 FM. No matter what, no matter what.

0: Ràdio Pineda, 94.6 FM.
1: Sí?
2: Yo.
3: La Cami era la veïna, va venir un dia que passa tronco. Va dir-me, passa't i pilla't un quinto. I al final vam acabar roncos.
4: Li vaig dir, Camila, tia,

Són les 8. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6

0: colors de l'estiu a Ràdio Pineda.
1: I és que entre tots omplirem aquest món de notes i colors, de lletres i cançons.
2: Ràdio Pineda, 94.6 FM.
3: 94.6 FM.
4: Energia positiva.
0: Els colors de l'estiu
3: a Ràdio Pineda.

Pell de Gall, no m'importa una merda. Per aquí també ha passat Lionel Richie amb el Running With The Family, o Ariana Grande amb el Hey That I Made You Love Me. 8 del matí, 21 minuts, què tal, com estàs? Bon dia, bona hora. Començat ja fa una estona aquest matí d'estiu aquí a Ràdio Pineda. Salutacions de Ricardo Bach. A 8:45 del matí, com sempre hi és costum, tindrem la previsió del temps. Abans, però, Olivia Rodrigo, Drop Hit.

0: Dos quarts de nou del matí, tenim a punt el temps amb Jordi Pérez. Jordi, bon dia.
1: Bon dia i bona hora.
0: Què tal, com anem?
1: Bé, anar fent, mira, aquí a la recta final ja del mes de juliol. Alguns doncs, ja acabaran les vacances, altres els començaran a l'agost i ja ho tenim aquí a la cantonada, això. Doncs molt bé, doncs, Ricard i oients, si et sembla, entrem ràpidament en matèria, moltes coses a dir, ho comprimirem tot perquè hi ha hagut notícies, la meteo té notícies, amb un cap de setmana marcat doncs, per la calor infernal, que es va mantenir encara el divendres. Dissabte, aquest inici de canvi, amb aquesta irritació ben, molt ben prevista de sol, sol aquí, per exemple, en zones de costa de l'Alt Maresme, però en canvi, a partir del migdia tarda, un corró de tempestes des de la Catalunya central, passant pels Vallesos, Montseny, la Selva, cap a Girona, registres 20, 30, 40 litres de forma local, calamarsa o pedra. En d'altres indrets, doncs feia un bon sol i feia una calor que té la marinera, perquè a la tarda ja veuen el sol que teníem, però mentrestant estava descarregant patacs d'aigua, bots i barrals en alguns indrets, no gaire lluny de casa nostra. La mar molt tranquil·la aquests dies, sempre amb aquest vent de llevant, mica donat xal bot de l'aire, però sempre el flux dominant ha estat de l'est. Temperatures encara dissabte altes, la matinada de diumenge. Aquestes tempestes que hi van haver avisos, tal també com els hi vam comentar, per cert, a la tarda vespre del dissabte, alguna nuvolada local no estava previst, però sempre se poden escapar. Alguna nuvolada doncs, va avançar cap a la costa, va anar una mica per barris, podríem dir una mica loteria, perquè sí, és veritat que Barcelona va baixar alguna tempesta del Vallès, 5-10 litres, fins i tot fins al Baix Maresme, també a la tarda vespre cap a l'àrea de Mataró, també 10-12 litres, aquí ens vam escapar, 4 gotes pixaneres, per embrutar-ho encara més tot. I com dèiem, diumenge de matinada, aquesta formació, de cop, di volta, de ruixats i tempestes, que, esclar, els serveis meteorològics avisaven, perquè aquestes tempestes, quan es pronostiquen que es formaran davant la costa catalana, doncs això no se sap amb exactitud si s'endinsaran mar endins, com va ser el cas, o podien fregar zones de costa. Per tant, això de que a vegades diem, home, van dir que pluja, van avisar, sí, els avisos estan molt ben fets, perquè es van formar potents tempestes de la Costa Daurada, que fins i tot alguna va fregar punts del Tarragonès i zones pròximes, però després es van endinsar mar endins. Això no se sap amb exactitud. Però, per si de cas, s'han de posar avisos perquè aquests patacs d'aigua, i més amb aquest mar tan calent, doncs poden donar sorpreses. Al final no van descarregar, perquè, insistim, va anar tot cap a dintre mar, cap a les Balears. Diumenge, un dia de sol, amb aquest cel, sobretot la primera part de la jornada, si s'hi van fixar mirant cap a Marina, un sol esmorteït, apagat, i de què? Sí, també teníem alguns núvols prims, sí, però la majoria d'aquest sol, degut a aquest sol apagat, era dels focs, dels incendis de Castelló i del centre peninsular, que els vents de l'oest van desplaçar les fumeres cap al mar Balear i fins i tot, doncs, estim, es van afectar sobretot zones litorals i prelitorals. Ahir la mar també va estar tranquil·la, amb una mica de llevantet. I temperatures que ja es va notar. Diumenge ja vam notar, dissabte es va notar més en zones interiors, diumenge ja ho vam notar més a la costa, però evidentment la tercera ronda de tempestes doncs, va quedar tot molt descafeinat. Ja ho vam veure ahir, que es pronosticava doncs, un ruixat, potser algun nucli tempestuós, Girona-Barcelona interior, però va quedar tot amb un descafeinada monumental. Alguna gota, algun petit ruixat va caure aïllat per la zona de la Serra Transversal, però molt poca cosa dintre del que estava previst. I això què ens recorda? Doncs ens recorda que estem a 26 de juliol. Els pronòstics són els pronòstics, però també és veritat que estem a finals de juliol i ja saben que aquestes dates també els li costa de ploure, d'haver ruixats i tempestes, i menys encara que arribin aquí a la costa. D'ahir ja van baixar les temperatures, màximes de 27 graus, per tant ja no és la calor infernal de dies enrere i també ho van notar de zones interiors. Ahir les màximes, les més altes, 31, 32, 33. Ja no són 38, 39 i poc o molt s'ha notat. Més a l'interior, no tant a la costa, però s'ha notat. Mínimes que es mantenen altes, avui la mínima ha voltat als 22 graus al centre de la vila, amb una certa sensació d'aixafogó, perquè ha pujat la humitat ambiental. Bé, iniciem setmana, previsions, que és el que ens interessa. Restes de núvols baixos durant la primera part de la jornada, cels variables, ara al dematí doncs, es mantindran aquests núvols baixos afectant costa central catalana, que denota que hi ha tramuntana mar endins i el rebuf porta una certa humitat i afavoreix la presència d'aquests intervals de núvols baixos, sense més conseqüències. A partir del migdia tarda és probable que es vagin retirant, que quedin més restringits cap a zones prelitorals de Barcelona i s'obrin més clarianes i, per tant, tinguem més sol. Temperatures que en zones interiors comencen a pujar, ja pujaran 2-4 graus respecte a ahir, especialment zones interiors, no tant a la costa, on es mantindran, si fa no fa, sense canvis, o amb lleugera tendència a l'alça. Per tant, avui màximes que podem voltar doncs, als 27-28 graus, sempre en funció de la insolació. Ahir va haver molta insolació. Es van enfilar cap als 27 graus i mig, però si hagués hagut més ennuvolat, que és el que esperàvem, segurament ens haguéssim quedat cap als 25. El sol de juliol ja saben que és molt potent i enfila les temperatures amb gran facilitat. Vents de fluixos en conjunt, vents del sud, fluixos en conjunt, la mar estarà en conjunt, tranquil·la, lleugereta, mar de fons, al bot de l'aigua. Demà dimarts, dia de sol radiant, temperatures que ja fan un salt, pugen de forma notable en el conjunt de Catalunya, pugen 2-4-5 graus respecte avui les màximes, sempre preferentment zones interiors, es notarà més. Avui podria caure ja alguns 35 graus cap a l'extrem sud i en alguna raconada concreta de Lleida, però demà els més de 35 graus tornant allà a sovintejar per Ponent, Catalunya Central i zones interiors de Girona. Ja veuen el canvi, Ha sigut un vist i no vist, perquè ja passat els 35 graus ja és calor intensíssima, Aquí, doncs, podem voltar els 28-29 graus, vents fluixos, però a la tarda entraran ja els vents de Garbí, uns vents de Garbí, les brises, que a diferència d'aquesta setmana passada, que eren llevants, dia rere dia, i amb calmes a la tarda vespre, doncs ara ja s'imposa la normalitat, perquè el que resta de setmana el vent dominant serà les brises de Garbí, que poden bufar amb gana, sobretot demà dimarts, el vent de Garbí es deixarà sentir a tot el litoral català i algun cop podria superar els 30-40 km per hora, com ho podrà fer demà aquí a l'Alt Maresme. La mar es podrà agitar una miqueta al bot de l'aigua, però sense més conseqüències. Dimecres, dijous, divendres, dissabte, atenció a les previsions que els hi deia el cap de el divendres passat, es va confirmant. Serà veritat el que ens estan ensenyant els mapes del temps, els models del temps, serà veritat? Doncs sembla que sí, que tindran raó i serà veritat. Què vull dir amb això? Doncs vol dir que tornarà a emergir una flamarada càlida extrema des del nord d'Àfrica, s'estendrà per tota la península ibèrica, s'estendrà també cap a centre Europa, i aquesta flamarada càlida serà notícia, donarà de què parlar. Podríem parlar de quarta onada de calor en alguns països europeus, i aquí doncs no cal dir si serà la quarta, la cinquena, ja no ho sé, ja he perdut el compte, ja ho mirem, ja ho comentarem, però el que sabem segur és que ens tornarem a fregir de calor els propers dies, cada dia que passi aniran pujant les temperatures, la massa càlida fresca d'aquest cap de setmana serà reemplaçada per aquesta massa càlida nord-africana i això farà pujar de forma notable les temperatures. Si més no, perquè es facin una idea tots els oients, si avui les temperatures a 1.500 metres d'alçada volten els 14-16 graus positius a 1.500 metres d'alçada, del proper cap de setmana, divendres, dissabte i diumenge, estaríem parlant de valors de 26 a 28 graus positius en aquest nivell. Això vol dir que estarem doncs, ja de nou amb un matalàs extremadament calent, anòmal, i que farà doncs, que la calor doncs, es deixi sentir de valent i tornin a caure els 40 graus o més a finals de setmana, moltes, si més no, cap a Ponent, en podien caure els valors de més de 40. Aquí, doncs, sempre voltant els 30 graus, atenció a l'aixafogor sufocant que tindrem els propers dies, cada dia que passi, amb aquests vents de Garbí, saben que porta molta humitat, l'aixafogor es farà insuportable, voltarem, és probable, els més de 40 graus de sensació d'aixafogor, això està gairebé garantit, per tant, preparin-se per suar zones de costa i el forn es tornarà a encendre en zones interiors de Catalunya, en què les temperatures doncs, estaran sempre entre els 35, 37, 38 i 39, en els llocs més càlids, doncs probablement saltaran els 40 graus. Aquesta situació pot fer-se persistent en els dies. Quan diem persistent vol dir que paciència, perquè això pot anar per llarg, això no és de 3 o 4 dies, això pot anar per llarg. S'iniciarà a mitjans finals d'aquesta setmana, però podria perllongar-se a inicis de la propera. O sigui, estaríem parlant fins als 6, 8, 10 d'agost, potser estaríem parlant d'aquesta flamarada càlida estancada entre el nord d'Àfrica, Península Ibèrica i gran part del continent. Per tant, atenció de nou al nou episodi de calor, situació adversa, propers dies, atenció als avisos que es començaran a engegar a finals d'aquesta setmana per calor de nou intensa. Agost, ja saben com les gasta, sí sabem, les nits es fan cada cop més llargues, però compte perquè la inèrcia que portem és de calidesa extrema i l'agost ja saben que a vegades vol ser més que juliol. Portem uns anys que gairebé estan empatats, juliol-agost, i malgrat que els dies s'escurcin, no implica que les calorades puguin ser tan o més intenses que les de juliol, perquè tot està caldejat, les masses nord-africanes estan enceses, a més no poder, tenim una onada de calor marina extrema, amb valors de 27, 28, 29 graus en el Mediterrani, això també ajuda, la sequera està també favorint que les temperatures amb poca cosa també es vegin realçades per qualsevol entrada d'aire càlid, i això doncs, té tots els factors favorables perquè de nou les temperatures tornin a ser notícia, no només a la Península Ibèrica, sinó gran part del continent. En fi, ficar oients, aquesta és la situació i aquestes són les previsions que els anirem dient dia a dia i malauradament tornem a parlar de calor i temperatures altes i repetició de la jugada. I ja no cal dir els incendis com estan, eh? Ja han vist com tenim tot. Catalunya, per sort, està una mica al marge, però ja veuen que els focs, la situació és dantesca en alguns indrets de Madrid, Àvila, el desastre mediambiental és terrorífic, i ara a Castelló també un altre incendi, també descontrolat, en fi, i mirin les perspectives que tenim dels propers dies. En fi, això és tot. Vinga, Ricard,
0: a passar. Molt bé, Jordi, perfecte.
1: Molt bon dilluns.
0: Bon dilluns, adéu-siau, que vagi bé.
1: Adéu-siau.
0: Fins demà. Adéu-siau.

ells porten la festa incorporada. La Fúmiga, la gent de la Mediterrània. Tres quarts tocats de 9 del matí. Coses boniques de Benson Boone com aquesta. Oh!

0: Les coses boniques, Beautiful Things, de Benson Boone.
1: Cada estiu té una cançó, i cada cançó una història. Un amor, un viatge, una nit que no vols oblidar. Quina és la teva història relacionada amb la teva cançó d'estiu? Envia'ns un WhatsApp de veu al 686-05-4604. Digue'ns quina és la teva cançó d'estiu preferida i quina història hi tens amb ella. Aquest any, la cançó de l'estiu la decideix Pineda i pot sonar el pregó de Festa Major. La Festa Major comença amb la teva banda sonora.
0: Anem a descobrir una altra de les que pot ser una de les cançons guanyadores de la cançó de l'estiu que decideix Pineda. I és una comanda que ens feien ja fa uns dies a través del WhatsApp de Ràdio Pineda, una nota de veu al 686-05-4604.
2: Bé, doncs jo quedo amb la cançó de I Swear, del grup All For One. És la cançó dels anys 90 i els que cada vegada que l'escolto doncs torno als estils de quan era jove aquí a Pineda. Doncs me recordo que quan ens preparàvem per sortir doncs pujaves al cotxe amb les amigues i sempre a mi m'agradava molt posar aquesta cançó, no? I era com començar la nit a la platja, la gent que venia a estiuejar, els amics que feien cada estiu, no, que venien de fora, de Barcelona, i bueno, era una època doncs, que només pensaves en passar-nos-ho bé i gaudir de l'estiu sense cap responsabilitat com les que tenim ara. Per tant, doncs, que ara moltes vegades encara a vegades me la poso doncs, i em tornen aquells records de bonics dels estius a Pineda.
0: Doncs gràcies, bon Carmen. Gràcies, bon dia. Aquí la tens, All For One, I Swear, perquè som estiu.

0: All for One, I Swear, era la cançó d'estiu per la Carme, que es posava en contacte amb nosaltres ara fa uns dies. I nosaltres ara l'hem posat. 5 minuts i les 9 del matí. Ràdio Pineda.
1: Energia positiva.

0: Avui és dilluns 27 de juliol i, com és habitual, el darrer dilluns de cada mes arriba el ple municipal i, com també és habitual a Ràdio Pineda, fem sempre una prèvia amb l'alcaldessa de Pineda, Sílvia Biosca. Molt bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Bé, un ple municipal, que és el de juliol, que és un ple, diguem-ne, ordinari. Pensant que a l'agost ja no hi ha ple habitualment, no sé si això vol dir doncs, que el ple de juliol és un ple una mica més intens o senzillament és el ple abans de vacances, per dir-ho així.
1: Sí, és el ple que fem últim, darrer, abans del mes d'agost, que com sabem doncs, a l'agost no hi ha ple i doncs sí, hi ha temes importants, però bé, ja treballant pel proper, el de setembre, perquè clar, llavors sí que s'acumularà segurament algun tema més el de setembre.
0: Bé, en el ple d'avui dilluns hem vist algunes qüestions interessants. Per exemple, ens ha cridat l'atenció aquesta aprovació inicial del Pla Local d'Habitatge, que sabem doncs, que és un tema doncs, que està molt d'actualitat, no a Pineda, a tot arreu. No sé, aquest pla, doncs, què preveu i quines mesures o quin marc preveu doncs, per no sé si facilitar doncs, l'accés a l'habitatge?
1: Sí, exacte, és el pla local que ens regirà a Pineda, doncs, 5 anys, des d'ara mateix fins al 31, i és justament doncs, aquesta definició no, de les polítiques més a nivell local, en aquest cas a nivell del nostre municipi, per justament això facilitar l'accés no, de la ciutadania, d'aquests col·lectius, no, perquè doncs, a ningú se'ns escapa, no, que cada vegada és més complicat per diferents col·lectius, no només joves, no, que sempre és un clàssic no, de la joventut, li costa accedir, però no només de joventut, famílies, gent gran, doncs que tenen dificultats, no acaba, tenen més dificultats per trobar un habitatge. Sabem que les eines legislatives doncs no estan al nostre àmbit competencial, estan a nivell autonòmic i també de l'Estat, però vaja, pensem doncs, que és important doncs, i de fet ja ho teníem nosaltres inclòs també al nostre PAM, al nostre pla d'actuació municipal, i totes les forces polítiques del municipi remem cap a aquesta direcció, no? per intentar doncs unir esforços en el nostre àmbit, en el nostre àmbit municipal, no? Més proper, per fer-ho una miqueta més fàcil, no? Per intentar doncs, alinear-nos per fer-ho més fàcil. Hi ha moltes... Això ve d'un procés participatiu en què vam demanar una ajuda tècnica a la Diputació de Barcelona perquè ens donessin també orientació més tècnica. Ve d'un procés participatiu, com dèiem, no? En què es va fer la diagnosi, doncs, perquè cada municipi segurament que té les seves singularitats, on es va poder participar, tant partits polítics com també ciutadans, ciutadanes que ho van desitjar, i d'aquí sorgeixen doncs una sèrie de mesures, més de 20 mesures, per poder aplicar aquests propers anys, no? Unes accions més immediates que venen a reforçar, no? A mantenir i reforçar les accions polítiques que ja s'estan duent a terme, com per exemple doncs, el servei a l'oficina municipal d'habitatge que tots sabem, no? Que tenim al carrer Major, o la captació de nous pisos a la borsa municipal, no? Que també n'hem parlat alguna vegada, no? Aquesta captació de pisos a la nostra borsa, no? Que ja tenim més d'una trentena de pisos cedits en aquest cas particular, doncs reforçar aquestes polítiques, però també pensar ja a mig termini, a futur, per temes més que se'ns van més enllà, no? El tema planificació urbanística, doncs per mobilitzar solars buits que encara tenim a Pineda, o desenvolupar altres àmbits, no? que hi ha ara pendents d'urbanitzar, que també ens donarien aquest potencial, no? Aquesta possibilitat d'habitatge nou al nostre municipi. També el tema de que també ho hem comentat, no? Alguna vegada, no? El tema de la promoció d'habitatges a preus protegits, que també és important, sabem que hi ha una llei que s'està aplicant, no? Però és convenient doncs, dotar el municipi dels màxims habitatges a preu protegit, no? Hi ha cessió de sòls, no? que ja ho ha fet l'Ajuntament a l'Incasòl en aquest cas, o via cooperació també amb privats, no? Per poder construir aquests pisos doncs, de protecció, a preu protegit, no són de protecció social, més a preu protegit, perquè sabem que els preus doncs, es disparen en poblacions turístiques com la nostra, i bé, ja estem treballant també per buscar aquests espais que l'Ajuntament no en té molt, però estem mirant la fórmula, no?, d'aconseguir-ne per poder cedir a les administracions o als privats que sí que poden fer aquesta construcció de pisos públics o altres, no?, altres mesures, no?, com l'aplicació que ja és vigent, no?, d'aquesta reserva de la meitat de pisos que es construeixin, no?, que han de ser ja a preu protegit, i que això afectarà doncs, aquestes noves zones que s'urbanitzen al nostre municipi i que dotaran doncs, aquest parc d'habitatge protegit que tan important és per la nostra població.
0: És un tema aquest que està sempre d'actualitat, perquè ho hem vist a tots els mitjans, com és una dificultat aquesta, la d'accedir a l'habitatge per part de moltes famílies. Estarem atents a aquesta qüestió del ple i també doncs, a què diuen tots els grups. També li volia preguntar per aquesta qüestió que hem vist en el ple municipal al voltant d'aquests dos, ens ha semblat, grans contractes, inclús pel seu import econòmic. Un és el que fa referència a les llars d'infants i també el servei d'ajuda a domicili. Dos serveis aquests molt importants, que a més funcionen bé a Pineda, pel que tenim entès. És un tema destacat aquest del ple, alcaldessa?
1: Doncs sí, són importants perquè fem la contractació d'aquests dos grans serveis, grans per al tipus de servei, però també pels imports. Tots dos superen el 1 milió d'euros l'any. Un és la llar d'infants, no? El contracte de llar d'infants municipals, que recordem que en tenim dues, Bressol de Mar i Marinada, que havia de donar, no?, resposta a aquesta aposta política del nostre municipi de ja fa molts anys, no?, de poder donar màxima cobertura a totes les sol·licituds que tenim, no?, per i poder-les atendre, per la importància que té, no?, aquesta escolarització prematura, no?, prèvia a l'escolarització, diríem, escolar, no? Perquè tots els estudis ho diuen, no? Ja fa molt temps la importància, no?, i dels bons resultats escolars que hi ha per a aquests infants, i per tant doncs, jo penso que aquí Pineda és un referent, no?, a nivell no de Barcelona, no de la província, sinó a nivell de Catalunya, no?, perquè ja supera el 98% de cobertura en quant a les sol·licituds de places d'escola Bressol. I bé, doncs això, aquest contracte, no?, que és un contracte molt important a nivell econòmic, és un esforç important a nivell econòmic pel nostre municipi, però ve a donar resposta a aquestes sol·licituds i per part de les famílies que puguin tenir aquest servei. I llavors també hi ha, com deies, el contracte de servei d'ajuda a domicili, que també és un contracte molt important, també supera el 1 milió d'euros l'any, i bé, doncs bé, també acompanyat d'una pujada significativa del contracte de gairebé 200.000 euros, també per atendre, no?, aquestes millores retributives del personal que presta el servei i que dona cobertura, en aquest cas, no?, el servei d'ajuda a domicili a més de 350 persones a casa seva, no?, persones doncs que venen, no?, d'aquesta aplicació de la llei de dependència i que doncs reben a casa seva doncs aquest servei d'ajuda a domicili amb personal especialitzat, neteges de la llar, doncs tots aquests serveis de cobertura a persones doncs que bé, necessiten aquesta ajuda al seu domicili. I com dèiem, doncs també és un contracte molt important a nivell de números, no?, a nivell econòmic i d'assistència doncs molt important també pel nostre municipi.
0: Que per cert hem vist també en aquest ple que es tractarà una qüestió en relació als cursos o tallers de normalització lingüística. Sabem que cada vegada són més importants, inclús per poder doncs, accedir a determinades llocs de treball o similars. No sé si això també... Què tractaran el ple en aquest àmbit?
1: Sí, en aquest cas doncs hi ha l'afiliació, no?, el conveni que fem anualment amb el Consorci de Normalització Lingüística, que és un servei de la Generalitat, L'Ajuntament de Pineda aporta 22.000 euros i és el que passem pel ple. Aquí també hi ha hagut un esforç important per part de la Generalitat, no? per dotar de més serveis, no? I de més tècnics, en aquest cas la nostra oficina que tenim aquí a Pineda, que està ubicada a l'Escola d'Adults, doncs ha incorporat un nou tècnic també, que bé, doncs, que ajuda a l'organització de tots aquests tallers i cursos, i bé, doncs ens ha proporcionat, no? Ens ha suposat, doncs, triplicar l'oferta formativa. Enguany arribem a 12 cursos i poder donar atenció, no? Formació a més de 300 alumnes al nostre municipi.
0: Déu-n'hi-do, són moltes qüestions. No sé si ens deixem alguna cosa important. Sabem que n'hi ha d'altres. Hem vist una qüestió purament, potser més de l'àmbit de la més tècnica, en el sentit de la dissolució definitiva de la Fundació Terrats d'Art Gràfic. Sabem que hi havia encara una Fundació Pineda. Pel que sabem, les fundacions ja no es porta massa en els ajuntaments, per tant, són absorbits aquests serveis pel propi ajuntament, per dir-ho així, no?
1: Sí, en aquest cas... Doncs és un procés, no? Ha sigut una mica lent perquè a nivell administratiu, doncs, és molt lent. Ara aprovem ja la dissolució definitiva d'aquesta fundació pública, que ve, com deies, d'en Terrat, d'en Joan Josep Terrat. És una fundació que es va crear el 91, sembla recordar, 91-92, i bé, doncs ara, per un tema d'eficiència, no? administrativa i econòmica també, no? per no doblar, doncs, estructures, doncs ja es va decidir fa un parell d'anys, doncs, iniciar aquesta integració, no més que dissolució de la Fundació, que també, però integrar, doncs, aquesta tasca que es fa amb tot el llegat d'en Joan Josep Terrat, doncs, assimilar-ho, no?, integrar-ho al Departament de Cultura del nostre municipi, no?, per seguir treballant en aquesta línia, però sí que dissoldre la Fundació, doncs, justament per això, en un tema d'eficiència administrativa i econòmica pel nostre municipi.
0: Molt bé, no sé si ens deixem qüestions, n'hi ha d'altres, ho tractarem en el ple d'avui al vespre. Bé, a la tarda vespre, anava a dir.
1: Estarem a la tarda. Que tingueu bon estiu, bon agost, i que vagi molt bé. Ens veiem aviat.
0: Que per cert, alcaldessa, vaja, estem fent aquest cicle d'entrevistes a regidors portaveus dels diferents grups municipals, i demà és el torn del PSC, ja en clau de partit, per tant demà l'entrevistarem també en directe a Ràdio Pineda.
1: Demà ens veiem, exacte, demà al matí ens retrobem.
0: Molt bé, doncs ho farem així. Que vagi molt bé, gràcies i molt bon dia.
1: Bon dia a tothom.
0: Ara entrevistàvem l'alcaldessa de Pineda, Sílvia Biosca, en relació al ple, com diem, d'avui a la tarda. Començarà a les 5 de la tarda, el podreu seguir en directe, com sabeu, a radiopineda.cat, però també al canal YouTube de l'Ajuntament de Pineda, canal oficial de l'Ajuntament. I ara, doncs, també esmentàvem aquesta qüestió que coincideix amb l'entrevista que farem demà a Sílvia Biosca, però ja en clau de partit, en clau del PSC. Recordem que estem fent un cicle d'entrevistes a tots els partits polítics en representació a l'Ajuntament de Pineda, i com diem, demà és el torn del PSC.

0: ritme, bones vibracions per aquest matí del dilluns. Una de les sensacions d'aquest 2026 és el l'èxit de Huddle i el Moving to the Sun.
1: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.
2: 94.6 FM.
3: Energia positiva.
0: Omplim l'estiu de colors i omplim l'estiu de bons èxits. Aquest que ens porta fins a la dècada dels 90 amb Lisa Loop i el Lai Duo. Després, a punt tenim els U2 amb un altre dels seus grans èxits, All Because of You.

0: és tot gràcies a tu. All because of you, YouTube.
1: Un estiu ple de colors a Ràdio Pineda. 94.6 FM.
0: Papi, posa'l al disc. Joan Dausà, Mama Douxa i una altra de les cançons importants d'aquest estiu. Veus a la...

0: Valentina, porta l'ukulele.
1: Un estiu ple de colors a Ràdio Pineda. 94.6 FM.

0: Hi ha plans d'estiu i planassos per tota la vida. Només aquest mes a Dental Company Pineda tens un 20% de descompte en tractaments d'implantologia. Demana la teva cita en el 937 069 257.
1: Dental Company, porque sonreír es salud.
2: Si estàs pensant vendre o llogar la teva propietat, fes-ho de manera segura i amb tota tranquil·litat. De Castro i Oviedo Immobiliaris. És a dir, l'Antoni i la Carme donen professionalitat, avalada amb més de 30 anys d'experiència en el sector, transparència i confiança amb tracte proper. De tu a tu. Pregunta també pel refinançament de la teva hipoteca i segur que hi sortiràs guanyant. De Castro i Oviedo. Oficina carrer Moragas i Barret 3844 de Pineda. 637 80 22 49 i decastrooviedo.com. Gestió de proximitat.

0: energia positiva.
1: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.
2: Cantar amb ple pulmó i que m'ho senti ben fort tot el món.

0: Són les 10. Notícies.
1: El ple municipal de Pineda es reunirà avui dilluns en sessió ordinària. És un ple que se celebra des de les 5 de la tarda, una sessió que correspon, com diem, al ple ordinari del mes de juliol. Entre els punts destacats a l'ordre del dia hi ha l'aprovació inicial del Pla Local d'Habitatge, també l'adjudicació del contracte de gestió de llars d'infants municipals i l'adjudicació del servei d'ajuda a domicili. El ple portarà també aprovació definitiva la dissolució de la Fundació Joan Josep Terrats d'Art Gràfic. Passarà ara a la Regidoria de Cultura. Hi haurà també control d'activitat municipal, es donarà compte dels decrets d'alcaldia i acords de la Junta de Govern i també el torn obert de paraules. La sessió, com diem, es fa des de les 5 de la tarda. Presó provisional per l'home acusat d'apunyalar la seva parella a Santa Susanna. L'home detingut per la presumpta agressió amb arma blanca a la seva parella a Santa Susanna ha ingressat a presó provisional. Els fets han passat la matinada de dijous. La policia local va rebre l'avís d'una dona que alertava que la seva parella tenia idees suïcides, que estava molt alterada. Quan els agents van arribar, la víctima els va advertir que l'home portava un ganivet de grans dimensions i l'agressor va apunyalar la dona dues vegades abans de ser detingut per la policia. La víctima va ser atesa pel sistema d'emergències mèdiques i ha ingressat a la UCI amb ferides greus. Per causes que encara s'investiguen, dissabte es va produir una col·lisió amb 5 cotxes i una moto. A conseqüència d'aquest accident, 10 persones van resultar ferides, una d'elles en estat crític, que va ser traslladada a l'Hospital de la Vall d'Hebron, però aquest diumenge ha mort. El sinistre es va produir a la rotonda d'accés de la C60, al terme municipal de Mataró. Com diem, va haver-hi 10 persones ferides en aquest accident múltiple. Una nova onada de calor africana farà superar els 40 graus a Catalunya. Atenció, perquè Catalunya es prepara per afrontar una nova onada de calor intensa. Ho ha explicat a Ràdio Pineda el nostre home del temps. Una potent massa d'aire calent que ve de l'Àfrica arribarà a la península Ibèrica. Atenció, perquè les temperatures seran molt altes, 6 o 7 graus per damunt del que tocaria per l'època, i a més s'allargarà ben bé fins a mitjans de la setmana que ve. Atenció, perquè és una onada de calor que fa preocupar novament per l'elevat risc d'incendi forestal. Ha estat un cap de setmana de molta activitat a Pineda, d'una banda el Tardeo i Shopping, que ha portat comerç, música i activitats familiars als carrers de Pineda. I també el barri de les Creus ha celebrat la seva festa aquest cap de setmana, amb moltes activitats i també moltes actuacions. Hi ha hagut també sardanes, recordem-ho, aquest diumenge a la plaça de les Mèlies. Encara destaquem també, per exemple, que s'ha celebrat la mega festa dels anys 80 a la platja de les Dunes de Santa Susanna. I en el cas de Calella ha actuat el grup Sau, ha actuat al Festival d'Estiu de Calella. Encara abans d'acabar, destacarem que arriba el concurs internacional de focs d'artifici de la Costa Brava i avui dilluns acaben aquests focs d'artifici. Avui és una de les companyies més destacades, arriben de la Xina. Com sabeu, els focs es poden veure des de 10:45 de la nit a la platja de Blanes. Tornem a parlar del temps. Atenció, una situació meteorològica que ens portarà a partir de demà i sobretot dimecres una nova i potent onada de calor. Una situació que comportarà un ascens notable de les temperatures. Com diem, aquestes temperatures s'allargaran durant força dies. És tot, més informació d'aquí a una hora.

0: Els nostres somriures són alegres, simpàtics, sincers. Són somriures amb dents sanes i boniques. Centre Mèdic i Dental Pineda. Prenem cura de la teva salut dental amb totes les garanties mèdiques i sanitàries. Finançaments a mida i el propi centre, amb pressupost tancat, sense sorpreses i amb la primera visita gratuïta. Centre Mèdic i Dental Pineda, a l'Avinguda Montserrat de Pineda, 93 767 22 22 i a centremedicpineda.com.
1: Concerts tributs com Tina Turner.
2: Marta tiene un marcapasos que anima el corazón.
1: Hombres B. El último de la fila i sessions amb DJs com Maceta Soundbeat i DJ Trapella. I espectacles sorprenents com Nexus, que fusiona dansa aèria i música electrònica en directe. Tot plegat sense oblidar la cultura popular, els espectacles familiars, les habaneres, la rumba i moltes més propostes. Tot gratuït i a l'aire lliure.
3: Aquest estiu, estiueja't. Tota la programació a pinedademar.cat.
4: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.
5: I és que entre tots omplirem aquest món de notes i colors, de lletres i cançons.
6: Ràdio Pineda, 94.6 FM.
7: 94.6 FM.
8: Energia positiva.
4: Els colors de l'estiu
9: a Ràdio Pineda.

0: Són les 11. Notícies.
1: El ple municipal de Pineda es reunirà avui dilluns en sessió ordinària. És un ple que se celebra des de les 5 de la tarda, una sessió que correspon, com diem, al ple ordinari del mes de juliol. Entre els punts destacats a l'ordre del dia hi ha l'aprovació inicial del Pla Local d'Habitatge, també l'adjudicació del contracte de gestió de llars d'infants municipals i l'adjudicació del servei d'ajuda a domicili. El ple portarà també aprovació definitiva la dissolució de la Fundació Joan Josep Terrats d'Art Gràfic. Passarà ara a la Regidoria de Cultura. Hi haurà també control d'activitat municipal, es donarà compte dels decrets d'alcaldia i acords de la Junta de Govern i també el torn obert de paraules. La sessió, com diem, es fa des de les 5 de la tarda. Presó provisional per l'home acusat d'apunyalar la seva parella a Santa Susanna. L'home detingut per la presumpta agressió amb arma blanca a la seva parella a Santa Susanna ha ingressat a presó provisional. Els fets han passat la matinada de dijous. La policia local va rebre l'avís d'una dona que alertava que la seva parella tenia idees suïcides, que estava molt alterada. Quan els agents van arribar, la víctima els va advertir que l'home portava un ganivet de grans dimensions i l'agressor va apunyalar la dona dues vegades abans de ser detingut per la policia. La víctima va ser atesa pel sistema d'emergències mèdiques i ha ingressat a la UCI amb ferides greus. Per causes que encara s'investiguen, dissabte es va produir una col·lisió amb 5 cotxes i una moto. A conseqüència d'aquest accident, 10 persones van resultar ferides, una d'elles en estat crític, que va ser traslladada a l'Hospital de la Vall d'Hebron, però aquest diumenge ha mort. El sinistre es va produir a la rotonda d'accés de la C60, al terme municipal de Mataró. Com diem, va haver-hi 10 persones ferides en aquest accident múltiple. Una nova onada de calor africana farà superar els 40 graus a Catalunya. Atenció, perquè Catalunya es prepara per afrontar una nova onada de calor intensa. Ho ha explicat a Ràdio Pineda.

0: Energia positiva.
1: Si estàs pensant vendre o llogar la teva propietat, fes-ho de manera segura i amb tota tranquil·litat. De Castro i Oviedo Immobiliaris. És a dir, l'Antoni i la Carme donen professionalitat, avalada amb més de 30 anys d'experiència en el sector, transparència i confiança amb tracte proper. De tu a tu. Pregunta també pel refinançament de la teva hipoteca i segur que hi sortiràs guanyant. De Castro i Oviedo. Oficina carrer Moragas i Barret 3844 de Pineda. 637 8022 49 i decastrooviedo.com. Gestió de proximitat.
2: Hi ha plans d'estiu i planassos per tota la vida. Només aquest mes a Dental Company Pineda tens un 20% de descompte en tractaments d'implantologia. Demana la teva cita en el 937 069 257.
3: Dental Company, porque sonreír es salud.
4: Concerts tributs com Tina Turner.
5: Marta tiene un marcapasos que anima el corazón.
4: Hombres B.
6: Si solo tengo amor.
4: El último de la fila. I sessions amb DJs com Maceta Soundbeat i DJ Trapella. I espectacles sorprenents com Nexus, que fusiona dansa aèria i música electrònica en directe. Tot plegat sense oblidar la cultura popular, els espectacles familiars, les habaneres, la rumba i moltes més propostes. Tot gratuït i a l'aire lliure.
7: Aquest estiu, estiueja't. Tota la programació a pinedademar.cat.

0: Són les 12. Notícies.
1: El ple municipal de Pineda es reunirà avui dilluns en sessió ordinària. És un ple que se celebra des de les 5 de la tarda, una sessió que correspon, com diem, al ple ordinari del mes de juliol. Entre els punts destacats a l'ordre del dia hi ha l'aprovació inicial del Pla Local d'Habitatge, també l'adjudicació del contracte de gestió de llars d'infants municipals i l'adjudicació del servei d'ajuda a domicili. El ple portarà també aprovació definitiva la dissolució de la Fundació Joan Josep Terrats d'Art Gràfic. Passarà ara a la Regidoria de Cultura. Hi haurà també control d'activitat municipal, es donarà compte dels decrets d'alcaldia i acords de la Junta de Govern i també el torn obert de paraules. La sessió, com diem, es fa des de les 5 de la tarda. Presó provisional per l'home acusat d'apunyalar la seva parella a Santa Susanna. L'home detingut per la presumpta agressió amb arma blanca a la seva parella a Santa Susanna ha ingressat a presó provisional. Els fets han passat la matinada de dijous. La policia local va rebre l'avís d'una dona que alertava que la seva parella tenia idees suïcides, que estava molt alterada. Quan els agents van arribar, la víctima els va advertir que l'home portava un ganivet de grans dimensions i l'agressor va apunyalar la dona dues vegades abans de ser detingut per la policia. La víctima va ser atesa pel sistema d'emergències mèdiques i ha ingressat a la UCI amb ferides greus. Per causes que encara s'investiguen, dissabte es va produir una col·lisió amb 5 cotxes i una moto. A conseqüència d'aquest accident, 10 persones van resultar ferides, una d'elles en estat crític, que va ser traslladada a l'Hospital de la Vall d'Hebron, però aquest diumenge ha mort. El sinistre es va produir a la rotonda d'accés de la C60, al terme municipal de Mataró. Com diem, va haver-hi 10 persones ferides en aquest accident múltiple. Una nova onada de calor africana farà superar els 40 graus a Catalunya. Atenció, perquè Catalunya es prepara per afrontar una nova onada de calor intensa. Ho ha explicat a Ràdio Pineda el nostre home del temps. Una potent massa d'aire calent que ve de l'Àfrica arribarà a la península Ibèrica. Atenció, perquè les temperatures seran molt altes, 6 o 7 graus per damunt del que tocaria per l'època, i a més s'allargarà ben bé fins a mitjans de la setmana que ve. Atenció, perquè és una onada de calor que fa preocupar novament per l'elevat risc d'incendi forestal. Ha estat un cap de setmana de molta activitat a Pineda, d'una banda el Tardeo i shopping que ha portat comerç, música i activitats familiars als carrers de Pineda. I també el barri de les Creus ha celebrat la seva festa aquest cap de setmana, amb moltes activitats i també moltes actuacions. Hi ha hagut també sardanes, recordem-ho, aquest diumenge a la plaça de les Mèlies. Encara destaquem també, per exemple, que s'ha celebrat la mega festa dels anys 80 a la platja de les Dunes de Santa Susanna. I en el cas de Calella ha actuat el grup Sau, ha actuat al Festival d'Estiu de Calella. Ara, abans d'acabar, destacarem que arriba el concurs internacional de focs d'artifici de la Costa Brava i avui dilluns acaben aquests focs d'artifici. Avui és una de les companyies més destacades, arriben de la Xina. Com sabeu, els focs es poden veure des de 10:45 de la nit a la platja de Blanes. Tornem a parlar del temps. Atenció, una situació meteorològica que ens portarà a partir de demà i sobretot dimecres una nova i potent onada de calor. Una situació que comportarà un ascens notable de les temperatures. Com diem, aquestes temperatures s'allargaran durant força dies. És tot, més informació d'aquí a una hora.

0: Ràdio Pineda.
1: Ràdio Pineda.
0: 94.6 FM.
2: Els nostres somriures són alegres, simpàtics, sincers. Són somriures amb dents sanes i boniques. Centre Mèdic i Dental Pineda. Prenem cura de la teva salut dental amb totes les garanties mèdiques i sanitàries. Finançaments a mida i el propi centre, amb pressupost tancat, sense sorpreses i amb la primera visita gratuïta. Centre Mèdic i Dental Pineda, a l'Avinguda Montserrat de Pineda, 93 767 22 22 i a centremedicpineda.com.
3: Un estiu ple de colors a Ràdio Pineda. 94.6 FM.

0: És la una, l'informatiu del migdia.
1: L'Ajuntament de Pineda celebra avui dilluns el ple municipal. Ho fa des de les 5 de la tarda, una sessió que correspon al ple ordinari del mes de juliol. Entre els punts destacats d'avui de l'ordre del dia hi ha l'aprovació inicial del Pla Local d'Habitatge i l'alcaldessa Sílvia Biosca ha explicat avui a Ràdio Pineda la voluntat, diu, d'unir esforços des de l'àmbit municipal i afrontar els problemes d'accés a l'habitatge. Entre les principals actuacions, el reforç de l'Oficina Municipal d'Habitatge, la borsa de lloguer, una reserva del 50% de pisos de noves promocions per habitatge protegit i també la mobilització de solars buits per ampliar el parc públic.
2: I reforçar les accions polítiques que ja s'estan duent a terme, com per exemple doncs, el servei a l'oficina municipal d'habitatge que tenim, que tots sabem, no?, que tenim al carrer Major, o la captació de nous pisos a la borsa municipal, no?, que també n'hem parlat alguna vegada, no?, aquesta captació de pisos a la nostra borsa, no?, que ja tenim més d'una trentena de pisos cedits, en aquest cas per particulars, doncs reforçar aquestes polítiques, però també pensar ja a mig termini, a futur, per temes més que se'ns van més enllà, no?, el tema planificació urbanística.
1: El ple també tractarà l'adjudicació del contracte de gestió de les llars d'infants municipals pel període 26-29 i també l'adjudicació del servei d'ajuda a domicili. S'amplia notablement el seu pressupost.
2: Poder donar màxima cobertura a totes les sol·licituds que tenim, no?, per i poder-les atendre per la importància que té, no?, aquesta escolarització prematura, no?, prèvia a l'escolarització, diríem, escolar, no?, perquè tots els estudis ho diuen, no?, ja fa molt temps la importància, no?, i dels bons resultats escolars que hi ha per a aquests infants. I llavors també hi ha, com deies, el contracte del servei d'ajuda a domicili, que també és un contracte molt important, també supera el milió d'euros l'any, i bé, doncs bé, també acompanyat d'una pujada significativa del contracte de gairebé 200.000 euros, també per atendre, no?, aquestes millores retributives del personal que presta el servei i que dona cobertura, en aquest cas, no?, el servei d'ajuda a domicili a més de 350 persones a casa seva, no?
1: També es debatran qüestions relacionades amb el medi ambient, també promoció econòmica o també de normalització lingüística. I el ple tractarà també l'aprovació definitiva de dissoldre la Fundació Pública Joan Josep Terrats, que ara passarà a l'àrea de cultura. També quota de participació de l'Ajuntament en diferents organismes i consorcis i també hi haurà, com és habitual, el control de l'activitat municipal, donar compte dels decrets d'alcaldia, acords de Junta de Govern i també el torn obert de paraules de tots els grups de l'oposició. La sessió comença des de les 5 de la tarda. Es podrà seguir en directe, recordeu, per internet a través de radiopineda.cat, però també al canal oficial de YouTube de l'Ajuntament de Pineda. I l'Hospital de Blanes incorpora un nou ecògraf gràcies a una donació de 24.000 euros de la Fundació Oncolliga Girona, finançada pels fons recaptats a la darrera edició de l'Oncotrail. Aquest nou equipament ja funciona a l'Hospital de Dia Oncològic i permet millorar l'atenció de les persones que pateixen càncer i que han de seguir tractaments de quimioteràpia. L'ecògraf facilita la col·locació de vies centrals guiades per imatge. Aquesta tècnica augmenta la precisió de tot el procediment, també redueix molèsties als pacients i redueix les complicacions. A més, preserva les persones i la seva salut amb tractaments que són sovint de llarga durada. Representants d'Oncolliga Girona han visitat recentment aquest centre per conèixer aquest equipament. Recordem, Oncotrail és una cursa solidària que ha recaptat des de l'any 2013 més de 3 milions d'euros i dona suport a hospitals, investigació i serveis d'acompanyament per pacients i també per famílies. Presó provisional per l'home acusat d'apunyalar la seva parella a Santa Susanna. L'home, detingut per presumpta agressió amb arma blanca a la seva parella a Santa Susanna, ha ingressat a la presó provisional per ordre judicial. Els fets han passat la matinada de dijous, quan la policia local va rebre un avís d'una dona que alertava que la seva parella presentava idees suïcides i que estava molt alterada. Els agents van arribar a l'edifici i la víctima els va advertir que l'home portava un ganivet de grans dimensions. Tot i la ràpida intervenció policial, l'agressor va apunyalar la dona fins a dues vegades abans que els Mossos i la policia poguessin entrar al domicili. La víctima va ser atesa pel sistema d'emergències mèdiques, ha estat traslladada a l'Hospital de Can Ruti, on ha ingressat a la UCI, on pateix ferides greus. L'arrestat està investigat per un delicte d'homicidi en grau de temptativa, també trencament de condemna, perquè tenia vigent una ordre d'allunyament respecte justament a la seva exparella. Recordeu, davant de qualsevol situació de violència masclista, el telèfon al que heu de trucar és el 900 900 120. Ofereix atenció gratuïta i confidencial les 24 hores del dia. I han descobert una plantació amb més de 600 plantes de marihuana en un antic supermercat al centre de Calella. L'operatiu l'ha dut a terme els Mossos d'Esquadra amb el suport de la policia local. Va passar el 16 de juliol, però s'ha fet públic ara. Segons la investigació, el local disposava de potents sistemes d'il·luminació, ventilació, rec, control ambiental i, per tant, era una explotació interior molt ben equipada. La recerca es va iniciar després de detectar un consum elèctric molt superior a tota la zona. Els agents van mantenir el local sota vigilància durant més de 24 hores durant alguns dies i van accedir-hi amb autorització judicial. Tot apunta que les persones encarregades del manteniment de la plantació van fugir abans de la intervenció de la policia. Bé, de l'àmbit de successos hem de parlar també de la mort del menor ferit greu en un accident múltiple a Mataró. Són causes que encara s'investiguen. Aquest passat dissabte es va produir una col·lisió entre 5 turismes i una motocicleta. A conseqüència d'aquest greu accident, 10 persones van resultar ferides. Una d'elles en estat crític i finalment ha mort a l'Hospital de la Vall d'Hebron de Barcelona. Tot plegat a la rotonda d'accés a la C-60 a Mataró. L'accident va causar ferides importants a 10 persones. Hi ha un altre ferit menor que també va resultar greu, que s'ha traslladat a l'Hospital de Sant Joan de Déu, i 8 persones ferides més, algunes d'elles doncs també adultes. Passem a altres qüestions. Atenció, Catalunya es prepara per afrontar una nova onada de calor intensa a partir de mitjans d'aquesta setmana. Ho ha explicat el nostre home del temps, Jordi Pérez. Una potent massa d'aire càlid procedent del nord d'Àfrica arribarà a tota la península Ibèrica amb un augment molt notable de les temperatures. Atenció, seran dies molt marcats doncs per aquests valors, molt per sobre del que tocaria per l'època. S'ha anomenat flamarada càlida, que substituirà les temperatures relativament normals que tenim, per exemple, avui. Atenció, perquè els models meteorològics asseguren doncs que les temperatures poden augmentar fins a 10 graus, un escalfament en altura que tindrà, insistim, registres molt elevats a peu de carrer. Aquesta vegada afectarà sobretot la Catalunya central, l'interior de Girona i tot el ponent. A la façana litoral, a l'Alt Maresme, les temperatures no seran tan altes, però atenció, perquè hi haurà molt de vent de garbí. Això implica molta humitat i, per tant, insistim, molta calor ben bé fins a mitjans de la setmana que ve. Seria, per tant, com a mínim la quarta onada de calor consecutiva. Serà una notícia que seguirem amb molta atenció, perquè s'ha advertit doncs que serà una onada de calor que pot ser especialment intensa. Per tant, ho seguirem, insistim, doncs, amb molta atenció. I res, el cap de setmana, doncs, destacar que ha estat un cap de setmana ple d'activitat a Pineda. D'una banda, el barri de les Creus ha celebrat la seva festa aquest cap de setmana, com sempre, amb molta participació. Hi ha hagut actes des de divendres fins diumenge, actuacions de dansa, de música, també per la mainada. No hi ha faltat, com diem, doncs, tota l'animació. Com sempre, una festa molt participada al barri de les Creus. També destaquem que l'associació Mare Nostrum ha continuat amb el seu cicle de sardanes. Aquesta vegada es van poder escoltar fins i tot sardanes molt curioses, algunes d'elles peces doncs, que tothom coneix doncs, amb un format de sardana. S'han pogut escoltar aquest diumenge, com diem, a la plaça de les Mèlies, també amb molt de públic. I també destaquem que la festa doncs, dels anys 80 va omplir la platja de les Dunes de Santa Susanna. El públic va trobar doncs, molts food trucks, fotocalls i moltes sorpreses i música, com diem, dels anys 80. Tot plegat, com diem, a peu de platja a Santa Susanna. I mentrestant, el Festival Nits d'Estiu de Calella doncs, ha portat el mític grup Sau, una de les veus més destacades, com ara Pep Sala, i una banda original que va pujar a l'escenari al Parc del Mau. A més, una actuació molt esperada pels seguidors del grup que porta per títol un concert de pel·lícula. Recordeu, entrades disponibles pels qui vulguin gaudir d'una nit plena de música i insistim també doncs, per aquesta pel·lícula del grup Sau que ben aviat doncs, podrem també veure a les pantalles. Per cert que també hi ha hagut el Tardeo a Pineda, s'ha celebrat, com diem, també aquest cada setmana a Pineda. Tot això us n'hem parlat aquests dies a Ràdio Pineda, també aquest cap de setmana. Ara parlem d'altres qüestions, perquè després d'un mes intens de treball, assajos i de convivència, els alumnes de l'esteig musical de l'Escola de Teatre Artur Iscle estrenen aquest dijous La Bella i la Bèstia a l'Auditori de Pineda. L'espectacle es podrà veure en quatre funcions repartides entre dijous i divendres. I hem parlat amb alguns dels que hi participen. Escolteu-los, perquè ja hem pogut parlar amb ells.
3: És un plaer que li donem la benvinguda al musical La Bella i la Bèstia. Vine a Gran Festí!
4: El dia 30 i 31, a les 5 i a les 8 de la tarda a l'Auditori de Pineda de Mar.
5: Serà un sí o un oh sí.
6: Reina, pots agafar les entrades a entrapolis.com.
1: Doncs aquí teniu doncs, bona part de la informació al voltant d'aquesta nova producció, La Bella i la Bèstia, l'obra dirigida per l'Aida Rite, responsable de la direcció interpretativa i vocal, Carles Freixas, encarregat de les coreografies, i en només 4 setmanes els alumnes han preparat tot un muntatge molt exigent que combina el teatre, el cant i la dansa. Per tant, han de demostrar, sens dubte, doncs, l'esforç, compromís i treball en equip, una experiència també de creixement personal. Ara, com diem, després de moltes hores d'assaig, arriba el moment de pujar a l'escenari. Recordeu, entrades al web d'Intràpolis al preu de 6 euros. En parlarem també aquests propers dies a Ràdio Pineda. Per cert que avui doncs, arriba la darrera jornada dels Focs d'Artifici de Blanes, com sabeu, un concurs que arriba a la seva edició número 54. Aquesta vegada, avui actua una companyia que arriba des de la Xina. Els focs es poden veure a 10:45 de la nit, com sabeu, a la platja de Blanes. Port de Calella està d'enhorabona perquè la triatleta Berta Bruguera s'ha proclamat campiona d'Europa de triatló pel grup d'edat de 20 a 24 anys, una competició disputada a Tarragona. Per tant, èxits també novament doncs, per aquesta esportista calellenca. Per cert que se li ha fet un reconeixement a l'Ajuntament de Calella. I bé, us ho dèiem fa només uns instants, la calor que apretarà de valent aquests propers dies. Avui estem doncs, també especialment interessats en aquesta previsió del temps i li preguntem a en Jordi Pérez si es confirma doncs, aquesta forta calorada que ja tenim doncs, a les portes.
7: Demà dimarts, dia de sol radiant, temperatures que ja fan un salt pugen de forma notable. Aquí doncs, podem voltar els 28-29 graus, vents fluixos, però a la tarda entraran ja els vents de Garbí, uns vents de Garbí, les brises, que a diferència d'aquesta setmana passada, que eren llevants, dia rere dia, i amb calmes a la tarda vespre, doncs ara ja s'imposa la normalitat, perquè el que resta de setmana el vent dominant serà les brises de Garbí, que poden bufar amb gana, sobretot demà dimarts, el vent de Garbí es deixarà sentir a tot el litoral català, i algun cop podria superar els 30-40 km per hora, com ho podrà fer demà aquí a l'Alt Maresme. La mar es podrà agitar una miqueta al bot de l'aigua, però sense més conseqüències.
1: Molt bé, doncs gràcies, Jordi. Com diem, demà estarem especialment atents a aquesta pujada de temperatures que ja començarem a notar, com deies ara, doncs a partir sobretot de demà i dimecres. I així d'aquesta forma acabem, com sabeu, tota la informació a cada hora en punt i també a internet.

0: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.
1: 94.6 FM. Energia positiva.
2: Et prometo que tot el que faci ho faré per nosaltres. Que si el que necessites és esforç, m'hi deixaré la pell. Que si no entenem què ens passa, si ens perdem i no sabem què fer,

Són les dues. Notícies. L'Hospital de Blanes ha incorporat un nou ecògraf gràcies a una donació de 24.502 euros de la Fundació Oncolliga Girona, finançada amb el fons recaptat durant la darrera edició de l'Oncotrail. El nou equipament ja funciona a l'Hospital de Dia Oncològic i permet millorar l'atenció a les persones amb càncer que han de seguir tractaments de quimioteràpia. Presó provisional per l'home acusat d'apunyalar la seva parella a Santa Susana. L'home detingut per la presumpta agressió amb arma blanca a la seva parella a Santa Susana ha ingressat a presó provisional per ordre judicial. Els fets van passar la matinada de dijous quan la policia local va rebre l'avís d'una dona que alertava que la seva parella presentava idees suïcides i es trobava molt alterada. Quan els agents van arribar a l'edifici, la víctima els va advertir que l'home portava un ganivet de grans dimensions. De ràpida intervenció policial, l'agressor va apunyalar a la dona dues vegades abans que poguessin accedir al domicili. Davant de qualsevol situació de violència masclista, el telèfon 900 900 120 ofereix atenció gratuïta, confidencial i les 24 hores del dia. 900 900 120. Catalunya es prepara per afrontar una nova onada de calor intensa a partir de mitjans d'aquesta setmana. A la façana litoral, inclòs l'Alt Maresme, les temperatures es mantindran al voltant de 30 graus, però la situació tampoc donarà treva. La combinació de la calor amb el vent de Garbí incrementarà considerablement la humitat ambiental. Els alumnes de l'estaig musical de l'Escola de Teatre Artur Iscle estrenen aquesta setmana el musical La Bella i la Bèstia. L'espectacle es podrà veure en quatre funcions, repartides entre dijous i divendres a les 5 i a les 8 de la tarda. Ara, després de moltes hores d'assaig, arriba el moment més esperat, pujar a l'escenari i compartir amb el públic tota la màgia de La Bella i la Bèstia. Podeu comprar les entrades a la web d'Entràpolis al preu de 6 euros. I avui acaba el 54è concurs internacional de focs d'artifici a la Costa Brava. Aquest any han vingut companyies d'Ourense, València, Portugal i aquesta nit és el torn de la Xina. Els focs es poden veure a partir de 11:15 de la nit a la platja de Blanes. I el temps, l'arribada imminent d'una nova i potent onada de calor procedent del nord d'Àfrica. Aquesta situació comportarà un ascens notable de les temperatures. Per més informació, d'aquí una hora i a la web de radiopineda.cat.

0: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.
1: I és que entre tots omplirem aquest món de notes i colors, de lletres i cançons.
0: Ràdio Pineda, 94.6 FM.
2: 94.6 FM. Energia positiva.
0: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.

0: Són les 3. Notícies.
1: El ple municipal de Pineda es reunirà avui dilluns en sessió ordinària. És un ple que se celebra des de les 5 de la tarda, una sessió que correspon, com diem, al ple ordinari del mes de juliol. Entre els punts destacats a l'ordre del dia hi ha l'aprovació inicial del Pla Local d'Habitatge, també l'adjudicació del contracte de gestió de llars d'infants municipals i l'adjudicació del servei d'ajuda a domicili. El ple portarà també aprovació definitiva la dissolució de la Fundació Joan Josep Terrats d'Art Gràfic. Passarà ara a la Regidoria de Cultura. Hi haurà també control d'activitat municipal, es donarà compte dels decrets d'alcaldia i acords de la Junta de Govern i també el torn obert de paraules. La sessió, com diem, es fa des de les 5 de la tarda. Presó provisional per l'home acusat d'apunyalar la seva parella a Santa Susanna. L'home detingut per la presumpta agressió amb arma blanca a la seva parella a Santa Susanna ha ingressat a presó provisional. Els fets han passat la matinada de dijous. La policia local va rebre l'avís d'una dona que alertava que la seva parella tenia idees suïcides, que estava molt alterada. Quan els agents van arribar, la víctima els va advertir que l'home portava un ganivet de grans dimensions i l'agressor va apunyalar la dona dues vegades abans de ser detingut per la policia. La víctima va ser atesa pel sistema d'emergències mèdiques i ha ingressat a la UCI amb ferides greus. Per causes que encara s'investiguen, dissabte es va produir una col·lisió amb 5 cotxes i una moto. A conseqüència d'aquest accident, 10 persones van resultar ferides, una d'elles en estat crític, que va ser traslladada a l'Hospital de la Vall d'Hebron, però aquest diumenge ha mort. El sinistre es va produir a la rotonda d'accés de la C60, al terme municipal de Mataró. Com diem, va haver-hi 10 persones ferides en aquest accident múltiple. Una nova onada de calor africana farà superar els 40 graus a Catalunya. Atenció, perquè Catalunya es prepara per afrontar una nova onada de calor intensa. Ho ha explicat a Ràdio Pineda el nostre home del temps. Una potent massa d'aire calent que ve de l'Àfrica arribarà a la península Ibèrica. Atenció, perquè les temperatures seran molt altes, 6 o 7 graus per damunt del que tocaria per l'època, i a més s'allargarà ben bé fins a mitjans de la setmana que ve. Atenció, perquè és una onada de calor que fa preocupar novament per l'elevat risc d'incendi forestal. Ha estat un cap de setmana de molta activitat a Pineda, d'una banda el Tardeo i Shopping, que ha portat comerç, música i activitats familiars als carrers de Pineda. I també el barri de les Creus ha celebrat la seva festa aquest cap de setmana, amb moltes activitats i també moltes actuacions. Hi ha hagut també sardanes, recordem-ho, aquest diumenge a la plaça de les Amèlies. Encara destaquem també, per exemple, que s'ha celebrat la mega festa dels anys 80 a la platja de les Dunes de Santa Susanna. I en el cas de Calella ha actuat el grup Sau, ha actuat al Festival d'Estiu de Calella. Ara, abans d'acabar, destacarem que arriba el concurs internacional de focs d'artifici de la Costa Brava i avui dilluns acaben aquests focs d'artifici. Avui és una de les companyies més destacades, arriben de la Xina. Com sabeu, els focs es poden veure des de 10:45 de la nit a la platja de Blanes. Tornem a parlar del temps. Atenció, una situació meteorològica que ens portarà a partir de demà i sobretot dimecres una nova i potent onada de calor. Una situació que comportarà un ascens notable de les temperatures. Com diem, aquestes temperatures s'allargaran durant força dies. És tot, més informació d'aquí a una hora.

Són les 4. Notícies. L'Hospital de Blanes ha incorporat un nou ecògraf gràcies a una donació de 24.502 euros de la Fundació Oncolliga Girona, finançada amb el fons recaptat durant la darrera edició de l'Oncotrail. El nou equipament ja funciona a l'Hospital de Dia Oncològic i permet millorar l'atenció a les persones amb càncer que han de seguir tractaments de quimioteràpia. Presó provisional per l'home acusat d'apunyalar la seva parella a Santa Susana. L'home detingut per la presumpta agressió amb arma blanca a la seva parella a Santa Susana ha ingressat a presó provisional per ordre judicial. Els fets van passar la matinada de dijous quan la policia local va rebre l'avís d'una dona que alertava que la seva parella presentava idees suïcides i es trobava molt alterada. Quan els agents van arribar a l'edifici, la víctima els va advertir que l'home portava un ganivet de grans dimensions. De ràpida intervenció policial, l'agressor va apunyalar a la dona dues vegades abans que poguessin accedir al domicili. Davant de qualsevol situació de violència masclista, el telèfon 900 900 120 ofereix atenció gratuïta, confidencial i les 24 hores del dia. 900 900 120. Catalunya es prepara per afrontar una nova onada de calor intensa a partir de mitjans d'aquesta setmana. A la façana litoral, inclòs l'Alt Maresme, les temperatures es mantindran al voltant de 30 graus, però la situació tampoc donarà treva. La combinació de la calor amb el vent de Garbí incrementarà considerablement la humitat ambiental. Els alumnes de l'estatge musical de l'Escola de Teatre Artur Iscle estrenen aquesta setmana el musical La Bella i la Bèstia. L'espectacle es podrà veure en 4 funcions repartides entre dijous i divendres a les 5 i a les 8 de la tarda. Ara, després de moltes hores d'assaig, arriba el moment més esperat, pujar a l'escenari i compartir amb el públic tota la màgia de La Bella i la Bèstia. Podeu comprar les entrades a la web d'Entràpolis al preu de 6 euros. I avui acaba el 54è concurs internacional de focs d'artifici a la Costa Brava. Aquest any han vingut companyies d'Ourense, València, Portugal i aquesta nit és el torn de la Xina. Els focs es poden veure a partir de 11:45 de la nit a la platja de Blanes. I el temps, l'arribada imminent d'una nova i potent onada de calor procedent del nord d'Àfrica. Aquesta situació comportarà un ascens notable de les temperatures. Per més informació, d'aquí una hora i a la web de radiopineda.cat.

0: Ràdio Pineda omplim l'estiu de colors.
1: Ràdio Pineda.
2: 94.6 FM. Energia positiva.

0: Hi ha plans d'estiu i planassos per tota la vida. Només aquest mes a Dental Company Pineda tens un 20% de descompte en tractaments d'implantologia. Demana la teva cita en el 937 069 257.
1: Dental Company, porque sonreír es salud.
2: Fa més de 50 anys que a Termotur ens encarreguem de crear bon clima per a la teva llar o empresa. Ho fem gràcies a un gran equip humà i eficaç, capaç d'oferir-te solucions integrals en gestió energètica. Som empresa col·laboradora de gas natural. Seguim innovant en instal·lacions i manteniment d'aire condicionat, calefacció i tractaments d'aigua. Apostem per les energies alternatives. Termotur, el Riarany dels Frares 7 i 8 de Pineda i a termotur.com.
3: Si estàs pensant vendre o llogar la teva propietat, fes-ho de manera segura i amb tota tranquil·litat. De Castro i Oviedo Immobiliaris. És a dir, l'Antoni i la Carme donen professionalitat, avalada amb més de 30 anys d'experiència en el sector. Transparència i confiança amb tracte proper. De tu a tu. Pregunta també pel refinançament de la teva hipoteca i segur que hi sortiràs guanyant. De Castro i Oviedo. Oficina carrer Moragas i Barret 3844 de Pineda. 637 80 22 49 i decastrooviedo.com. Gestió de proximitat.
4: Els nostres somriures són alegres, simpàtics, sincers. Són somriures amb dents sanes i boniques. Centre Mèdic i Dental Pineda. Prenem cura de la teva salut dental amb totes les garanties mèdiques i sanitàries. Finançaments a mida i el propi centre, amb pressupost tancat, sense sorpreses i amb la primera visita gratuïta. Centre Mèdic i Dental Pineda, a l'Avinguda Montserrat de Pineda, 93 767 22 22 i a centremedicpineda.com.

0: 29 de juny. Donaríem per aprovada l'acta? Sí?
1: On està la Sandra Pérez?
0: Vale. Donem per aprovada. Deixem-me. No.
2: Són les 5. El ple municipal de Pineda es reunirà avui dilluns en sessió ordinària. És un ple que se celebra des de les 5 de la tarda.
0: Seguim. Passem al punt número 2, que és un punt relacionat amb el centre Innova i és el dictamen relatiu a l'aprovació i pagament de la quota com a membre de l'Associació del Pacte Industrial de la Regió Metropolitana de Barcelona corresponent a l'any 2026, l'anualitat actual. Té la paraula la regidora de Turisme, la regidora d'Innova, Carmen Montoya. Endavant.
3: Gràcies, alcaldessa. Bona tarda a tothom. Doncs la quota anual és de 886,83, que correspon a l'aportació de l'Ajuntament com a membre del Pacte Industrial de la Regió Metropolitana de Barcelona. A través del pacte s'elaboren estudis i informes sobre l'evolució i l'activitat econòmica, la indústria, la mobilitat, la innovació o el mercat de treball. S'organitzen jornades i trobades amb empreses i es difonen bones pràctiques que poden ser útils pel nostre teixit empresarial. Tot aquest coneixement ens serveix per orientar millor les actuacions municipals i oferir unes eines i oportunitats per a les empreses de Pineda. Per tant, es tracta d'una aportació que ens permet accedir a recursos, informació i espais de col·laboració que contribueixen a reforçar la competitivitat amb el nostre teixit econòmic. Gràcies.
0: Gràcies, regidora. Doncs té el torn de paraula Esquerra Republicana. Endavant.
4: Sí, molt bona tarda a tothom. Votarem a favor.
0: A favor.
5: Nosaltres també. Bona tarda.
0: Bona tarda. Gràcies.
6: A favor.
0: A favor.
7: Bona tarda a tothom i també votarem a favor.
0: Molt bé. Gràcies. Doncs passem al punt següent. És el punt número 3, un punt relacionat amb medi ambient i és el dictamen relatiu a l'aprovació de les liquidacions del Consorci de Tractament de Residus corresponents al mes de maig d'enguany, del 2026. Té la paraula Santi Massip, regidor de Medi Ambient. Endavant.
8: Bona tarda. Com ja ve sent habitual, cada ple donem compte de la liquidació que ens fa el Consorci de Residus del Maresme. En aquest cas, ens cal fer el pagament de la factura del maig, que correspon a 112.927,19 €. Per tant, els demano el seu vot favorable. Gràcies.
0: Gràcies, regidor. Endavant.
4: A favor.
0: A favor. A favor.
9: A favor.
0: A favor. A favor. Molt bé, gràcies. Doncs passem al punt següent. També és un punt relacionat amb medi ambient i és el dictamen relatiu a l'aprovació de la facturació a Ecoembes corresponent al primer quadrimestre del present exercici, el 2026, i també a regularitzacions dels anys 24 i 2025. Torna a tenir la paraula Santiago Massip. Endavant.
8: Molt bé. En aquest cas, ens correspon demanar el que se'ns deu. Saben els presents que estem en un conveni a tres bandes amb l'Agència de Residus, Ecoembes, i l'Ajuntament de Pineda, segons el qual la nostra acció de recollida d'envasos i paper i cartró fan el seu procés de derivació i al final es liquida, diguéssim, segons preu de mercat, allò que li correspon cobrar a l'Ajuntament. En aquest cas hi ha dos conceptes. Una és el que en diuen regularització, que això ve de que el 2024 i el 2025 l'Ajuntament va percebre unes quantitats, diguéssim, a compte. Però el 4 de març del 2025 es va signar un nou conveni marc amb l'Agència de Residus i Ecoembes i precisament perquè avaluar d'alguna manera aquestes liquidacions, hi havia un saldo en favor de l'Ajuntament, que és el concepte que diem de liquidació i de regularització de l'any 24 i 25. I això suposa per a l'Ajuntament haver de demanar un abonament per l'Ajuntament de 17.677,84 €. I el segon concepte és la liquidació ja en un marc normalitzat del que se'ns deu del primer quatrimestre del 2026. En aquest cas, puja a 46.676,85 € la suma de totes dues quantitats, dona un total de 64.354,69 € que és el que traslladem a Ecoembes perquè ens faci el corresponent abonament. Gràcies.
0: Gràcies, regidor. Endavant.
4: Bé, gràcies. Ecoembes igualment sempre guanya, diguéssim, perquè aquesta empresa sap molt bé fer negoci dels envasos i de tot el que els ciutadans i ciutadanes reciclem. Per tant, benvinguts siguin aquests diners, aquest retorn. Esperem que aquest retorn tingui una, diguéssim, que s'impliqui o que tingui un retorn precisament amb les polítiques ambientals a Pineda i, per tant, doncs, aquelles campanyes, no?, promeses pel Partit Socialista i que no s'han realitzat durant el seu mandat es puguin fer. Perquè, anem a dir, això és per voluntat ciutadana que aconseguim doncs, recollir més envasos, més plàstic, més vidre, no? Però que també el compromís d'aquest govern des de l'inici, i això eren paraules seves, era la de fer tantes campanyes com sigui possible precisament doncs, per augmentar el percentatge també, no? d'èxit en l'àmbit del reciclatge. Votem a favor.
0: Gràcies, regidora.
5: Nosaltres votem a favor.
0: A favor.
1: A favor.
0: A favor.
7: Sí, moltes gràcies. Bé, nosaltres també votarem a favor i també seguim una mica d'aquesta doncs, línia que estava comentant el grup d'Esquerra Republicana, que Ecoembes doncs, fa un comerç o una relació, pensem que desigual, però a part d'això, doncs, també pensem que des de l'Ajuntament doncs, hem de fer més, sempre s'ha de fer més per reciclar, com campanyes de conscienciació, com també doncs, millorar aquesta gestió i sobretot doncs, animar la gent i fer les coses millor per reciclar més, millor, i per tant obtindrem més recursos econòmics, que és també doncs, la voluntat i el nostre objectiu. El nostre vot és favorable. Moltes gràcies.
0: Gràcies, regidor. Doncs passem al punt següent, és el punt número 5, i és el dictamen relatiu a l'aprovació definitiva de la dissolució de l'organisme autònom anomenat Fundació Pública Municipal Joan Josep Tarrats d'Art Gràfic, amb NIF P5816-23C. Té la paraula la regidora de Cultura, Verònica Rebollo. Endavant.
6: Gràcies, alcaldessa. Doncs hi portem a ple l'aprovació doncs, de l'aprovació definitiva, no?, de la dissolució definitiva de l'organisme autònom de la Fundació Pública Municipal Joan Josep Tarrats d'Art Gràfic, doncs, que ha hagut de seguir diferents procediments, diferents passos, i arribem doncs, a l'últim pas, que és la dissolució definitiva.
0: Gràcies, regidora. A favor.
5: A favor, també.
0: A favor.
1: A favor.
0: A favor.
7: A favor.
0: A favor. Molt bé, doncs passem, si els sembla, al punt següent, és el punt número 6, i és el dictamen relatiu a l'aportació com a socis, que som l'Ajuntament de Pineda, al Consorci de Normalització Lingüística per a l'exercici d'enguany, per l'exercici 2026. Té la paraula la regidora Esther Puertas. Endavant.
9: Moltes gràcies, alcaldessa. Bona tarda a tothom. En aquest punt, el que venim a portar l'aprovació de l'aportació per al Consorci de Normalització Lingüística, que apareixia en els pressupostos l'aportació de 22.000 € per aquest any. Cal destacar que la nostra oficina de Pineda aquest any ha incrementat amb un tècnic i això ha permès atendre a més de 300 alumnes amb els cursos que es posen a disposició tots els dies de la setmana, triplicant així l'oferta formativa a l'oficina del nostre municipi. A més, es porten a terme projectes com l'OferCat, tallers de sensibilització a monitoratge dels menjadors de les nostres escoles i les professionals de les nostres llars d'infants, la realització de voluntariat de parelles lingüístiques, col·laboració amb l'Ajuntament per la realització de proves del català en els processos selectius i, a més, formen part de la Comissió de Llengua i Cultura Catalana del nostre Pla Educatiu d'Entorn, entre d'altres. I és per això que demanem el vot favorable. Gràcies.
0: Gràcies, regidora. Endavant.
4: A favor.
0: A favor.
5: Nosaltres també votem a favor i agraïm que aquest matí doncs, ens hem pogut trucar per detallar, no?, què significava tot això i quina ampliació hi havia d'activitat Per tant, tot el que tingui a veure amb ampliació de la formació o de l'aprenentatge del català i la utilització, doncs, endavant. A favor.
1: A favor.
0: A favor.
10: A favor.
0: A favor. Molt bé, doncs passem al punt 7, al punt 7è, i és el dictamen relatiu a l'aprovació inicial del Pla Local d'Habitatge pel període 2026-2031. Té la paraula la regidora de Benestar Social, d'Habitatge també, Marta Martín. Endavant.
11: Bona tarda a tothom. En aquest punt es proposa l'aprovació inicial del Pla Local d'Habitatge de Pineda de Mar pel període 2026-2031. Es tracta d'un document estratègic que ha de definir les polítiques municipals d'habitatge dels propers 6 anys i que constitueix el principal instrument de planificació del que disposa aquest Ajuntament per afrontar un dels reptes socials més importants que té avui el nostre municipi: garantir dins de les nostres competències un millor accés a un habitatge digne i assequible. Aquest pla és el resultat d'un procés de treball desenvolupat al llarg del darrer any i mig amb el suport tècnic de la Diputació de Barcelona i de l'empresa Espacio Comun i amb la implicació de diferents àrees de l'Ajuntament, especialment les àrees d'habitatge, serveis socials i serveis tècnics. Aquest pla neix a la constatació d'una realitat que tots compartim. Cada vegada hi ha més dificultats per accedir a un habitatge, especialment entre els joves, les famílies amb rentes mitjanes i baixes, la gent gran i els col·lectius més vulnerables. L'habitatge s'ha convertit en una de les principals preocupacions de la ciutadania i les administracions tenim l'obligació d'actuar amb responsabilitat, amb planificació i amb visió de futur. Els ajuntaments tenim competències residuals en matèria d'habitatge. Les principals eines legislatives i de promoció corresponen a la Generalitat i a l'Estat, però això no ens eximeix de la nostra responsabilitat. Al contrari, ens obliga a utilitzar al màxim tots els recursos de què disposem per contribuir a donar resposta a aquest repte. També, amb l'aprovació d'aquest document, aquest govern dona compliment als compromisos adquirits amb la ciutadania. D'una banda, el programa d'actuació municipal, el PAM, que preveia l'elaboració del Pla Local d'Habitatge com una actuació prioritària, i d'altra, a la moció sobre l'emergència habitacional aprovada per unanimitat en aquest ple el novembre del 2024, en què tots els grups municipals van coincidir que calia dotar Pineda d'una estratègia compartida per afrontar els reptes de l'habitatge. També m'agradaria destacar que no és un document de despatx, neix d'un procés de participació ciutadana transversal que ha inclòs enquestes obertes a la ciutadania, reunions tècniques i entrevistes en profunditat amb el teixit social i econòmic del municipi, com Càritas, Creu Roja, Diam, la PA, associacions de veïns i APIs locals, a més d'obrir també l'espai de participació als grups municipals. Aquest Pla Local d'Habitatge és fruit d'un treball rigorós, estructurat, en dues grans fases clau. Primer, una anàlisi i diagnosi profunda de la realitat residencial de Pineda de Mar. I segon, la definició d'un pla d'acció estratègic que recull 26 programes concrets. Uns programes que, per a la seva correcta gestió, s'estructuren en 3 grans línies. Accions continuistes i accions que es mantenen i es consoliden i que ja estaven incloses al Programa Municipal d'Habitatge que vam aprovar l'any 2019, com ara les prestacions d'urgència social, el control del parc públic, el servei del CID, el conveni amb el Consell Comarcal, la taula local d'habitatge, el programa d'arranjaments de gent gran. Després hi ha accions de reforç, es reforcen la borsa de lloguer municipal, el protocol de donament, el servei residencial d'estada limitada i el servei d'habitatge. I després tenim accions de nova creació, com ara la compra d'habitatges a través de l'import dels aprofitaments urbanístics, la negociació amb CEPES, el cens d'habitatges buits, incentius per a la construcció de suports buits i regulació d'habitatges turístics. Així doncs, aquest pla treballa amb una doble mirada. D'una banda, inclou actuacions immediates que depenen directament de l'Ajuntament i d'altra, planifica actuacions de futur a llarg termini per transformar el planejament urbà, mobilitzar solars buits i activar grans promocions d'habitatge protegit que garanteixin el dret a una llar assequible. També esmentar que tampoc és un document rígid o tancat. El pla marca uns mínims, però està sotmès a avaluació i revisió, podent-se incorporar noves accions en un futur. Essent l'aprovació d'avui un requisit imprescindible per poder optar a les línies de subvenció i finançament d'altres administracions en un futur. En definitiva, aprovar avui aquest Pla Local d'Habitatge significa dotar-nos de l'eina legal i tècnica necessària per exigir recursos a les administracions competents, mobilitzar sòl i, sobretot, donar oportunitats als nostres ciutadans perquè puguin accedir a l'habitatge. És un pla realista, però sobretot necessari, i per això els demano el seu vot a favor. Gràcies.
0: Molt bé, gràcies, regidora. Endavant.
4: Moltes gràcies. Bé, no tindrà el nostre vot a favor, em sap greu dir-li, regidora, Parla inicialment d'estratègia compartida, deixi'm, no, discrepar d'aquesta, no, d'aquest positivisme, no, i d'aquesta, aquest optimisme que té. Creiem que no és una estratègia compartida, és a dir, ho vam veure a la presentació, és cert que hi ha una prova, que hi ha una diagnosi, és cert que hi ha unes, anem a dir, xerrades tan obertes a la ciutadania com a els càrrecs electes. En tot cas, és una petita part, no?, significativa de Pineda, però en tot cas, tornem a dir, és a dir, per nosaltres aquest cofoisme, no?, que desprenen vostès de les seves paraules, doncs contrasta amb 20 anys de govern socialista on les seves polítiques d'habitatge han brillat per la seva absència. Aleshores, vostès ara plantegen un pla d'habitatge, un pla que té una vigència inicial de 6 anys i, evidentment, doncs, té els seus processos de revisió, però un pla el qual per nosaltres l'única cosa que pretén és, anem a dir, tancar carpeta, tancar files, no? Fer retrapleitesia amb el senyor Illa, com el govern de la Generalitat, i dir, sí senyor, nosaltres a Pineda farem les vivendes, l'habitatge que ens dius que faci, que fem, no?, com a Pineda. De fet, les úniques promocions que s'han fet recentment i encara no estan acabades, recordem, són els 32 pisos del carrer Colón que es van fer amb el govern del senyor Aragonès. Per tant, ara per ara, el senyor Illa Pineda no ha fet res més enllà d'exigir unes quantitats, les quals es veuen reflectides en aquest pla de local d'habitatge. Un pla local d'habitatge on preveu una previsió de creixement, no només en pla parcial, sí que és veritat que l'estrella, no?, d'aquest pla és el pla parcial número 1, aquest pla parcial en el qual doncs, vostès determinen que aniran aquests 580 aproximadament pisos habitatges protegits, que evidentment, doncs, si algú té una mica de memòria o trajectòria política en aquest municipi, com a ciutadans i ciutadanes, sabrà que el pla parcial número 1 ha format part de moltes campanyes electorals. Recordem aquell 2011, quan el senyor Amor va prometre els 1.500 llocs de treball per desenvolupar el pla parcial número 1. I allà hi som, perquè no hi ha 1.500 llocs de treball, però tampoc hi ha cap vivenda i menys habitatge protegit. D'aquestes vivendes, com deia, el plat fort se l'emporta el pla parcial número 1, en el qual vostès posen moltes expectatives i molta il·lusió, perquè d'aquesta manera podrien, no, acomplir, posar el tic en allò que es preveu com la necessitat que Pineda té respecte a l'habitatge protegit, donar resposta a les dificultats habitacionals que té aquest poble, que en molts moments, no, aquella sensació de quedar-se tancats, és a dir, no com diu la diagnosi, que la diagnosi fa referència a que hi ha una amenaça perquè hi ha un creixement de la immigració, hi ha un creixement de la immigració que s'ha estancat durant uns quants anys i la immigració vinculada en aquesta diagnosi és molt perillós aquest discurs, perquè aquest discurs ràpidament, immigració, pobresa, no hi ha habitatge i, per tant, alerta que ens trauran la feina i ens ho trauran tot, per tant, alenten el discurs de l'extrema dreta amb aquesta diagnosi i després vincular-la directament a la pobresa, però a més és que no és cert, perquè Pineda ja té un atur de 12%, el 12% no està vinculat directament a la immigració, però sí que està molt vinculat amb la joventut. Pobresa, joventut, atur, manca de vivenda. Aquesta és el seu pla de futur per Pineda. Dèiem que no només és el pla parcial número 1, que és la seva estrella del pla, sinó també unitats d'actuació i també sòl urbanitzable no desenvolupat, que aquest ens preocupa perquè a la Vall de la Riera hi ha un espai on vostès pretenen, amb aquest pla, per arribar als objectius, no, del govern Illa, fer 159 vivendes a la Vall de la Riera amb un sòl que és no urbanitzable, segons el pla. I això és segons posa en el pla, no diguin que no, perquè això està en el pla i en la diagnosi i en l'objectiu d'aquest pla d'habitatge. I després també està les zones dels càmpings, també és un sòl no urbanitzable, hi ha dos càmpings en aquest moment, hi ha el Cavalló de Mar, i el Vell Sol, i en allà, segons aquest pla, la construcció de 478 vivendes amb 239 habitatges protegits. Per tant, evidentment, no només se centren en el pla parcial, sinó acabar amb una part de l'activitat turística dels càmpings i, a més, també acaba de deteriorar la Vall de la Riera, que és la porta d'entrada al Montnegre. D'aquests, com deia, en aquest moment, què té Pineda? Doncs té 30 pisos a la borsa d'habitatge, un 2 pisos de l'Agència Catalana d'Habitatge, un pis de serveis socials més un adquirit. Posen els, molt curiosa aquesta dada, perquè posen els 80 pisos de l'antiga Sareb. Els 80 pisos de l'antiga Sareb. Aquest és un capítol a part, perquè la Sareb ja s'ha dissolt i, per tant, aquests pisos de la Sareb han passat a una empresa pública del Ministeri, al CEPE, que és una empresa, no?, pública del Ministeri, en el qual se'ns va dir el dia de la presentació que aquests pisos tard o d'hora passarien a la Generalitat de Catalunya. No saben la fórmula, no saben doncs, qui s'haurà d'encarregar de fer la rehabilitació d'aquests pisos per posar-los en borsa protegida, etcètera, etcètera. Però, clar, tot això al final és una radiografia que forma part, no?, del que deia inicialment a la meva intervenció i em sap greu allargar-me, però crec que és important, del seu cofoisme en la seva presentació. I parlo d'això perquè és que el Pla Local d'Habitatge no és una cosa que acabi amb el mandat. Aquest Pla Local d'Habitatge té mirada llarga, certament, té mirada llarga, però la mirada llarga ha de basar-se, mai millor dit, en uns bons ciments que no facin després enderrocar el que estem construint. I vostès el que estan fent és un document on presentar ple de bones propostes que saben perfectament que en els terminis i en la calendarització que surt en aquest pla no podran aconseguir. Capítol a part, també contemplen que hi ha una realitat a Pineda que són els pisos d'ús turístic, habitatges d'ús turístic. És que tampoc tenen controlat quins habitatges d'ús turístic tenim al municipi. Els legalitzats, les llicències s'han aturat, però no tenim controlats quants pisos en aquests moments, en lloc de cedir-se perquè els joves i les joves de Pineda tinguin un pis per viure, no tenen controlats encara quants pisos estan actuant d'ús turístic. I després, l'últim punt ja, i per finalitzar, el tema del pressupost. Hi ha un apartat també en el pla d'habitatge que és el pressupost, el que es destinarà. I aleshores vostès parlen que l'actuació número 1 d'aquest pla, aquest pla d'estrella de la casa, no hi ha cap partida econòmica que afecti a l'Ajuntament. És que no ho entenem. És a dir, clar que ha d'haver una partida econòmica que afecti a l'Ajuntament, perquè en el desenvolupament del pla parcial hi ha una part que és pública i, per tant, vostès hauran de destinar uns diners al desenvolupament urbanístic d'aquesta zona. No poden dir que no existeix cap partida pressupostària, per tant, a l'Ajuntament és una ganga. Per tant, doncs construïm perquè no ens costa res. Punt número 4. Doncs en aquests 6 anys de vigència d'aquest pla només contemplen 200.000 euros per compra de vivendes per famílies en situació de risc. Bueno, aquí estan les prioritats. El punt número 15, parlen d'això, de la incorporació de Casa 47, que és aquesta empresa, la CEPE, de la qual parlava la regidora Martín, no? I, per tant, molt inconcretament, no?, ens diu que hi ha uns pisos de l'antiga Sareb, que ara els té Casa 47, que aleshores es posaran doncs, a la borsa de lloguer, però que no saben, perquè, clar, ells no ho faran, el Ministeri no ho farà, ho cedirà la Generalitat, evidentment, amb competències d'habitatge, però tampoc i de manera inconcreta. Si és un pla local d'habitatge, ha d'haver més concreció de com volen desenvolupar aquest pla durant aquests anys. Després, punt número 16, adaptació funcional d'habitatges. Això tots ho entenem com aquelles partides, no?, d'ajuts a gent que no té capacitat però que ha d'adaptar els habitatges, sigui per, doncs, per mobilitat interna al pis, per accessibilitat, etcètera, etcètera. Tampoc, ni un duro. L'Ajuntament, ni un duro. És a dir, el pla funcional, a l'adaptació funcional dels habitatges, tampoc, perquè evidentment entenem que la renta per càpita del nostre poble és de les més elevades de Catalunya. Ho dic amb ironia. I el punt 23, el cens d'habitatges socials, que tampoc destinen ni un duro, ni un euro. No ho entenem. El cens d'habitatges socials s'ha de fer d'alguna manera. Amb recursos propis s'ha vist que no ho han fet, que quan han fet algun cens de pisos ho han demanat a altres institucions o altres estaments perquè ho facin. Per tant, si no ho fem nosaltres amb recursos propis, perquè de recursos humans podem dir que no estem gaire generosos, doncs aleshores, com ho pensen pagar? Com faran un bon cens d'habitatge social? És llarga la meva intervenció, em sap molt de greu realment per qui m'ha d'escoltar, però nosaltres pensem que aquest punt, el Pla Local d'Habitatge, no podia quedar sense una valoració per part d'aquest grup, perquè entenem que això hipoteca també futurs mandats a partir del 2027 i pensem que ha de ser més honest amb la ciutadania del que podrem fer, del que no podrem fer i, per tant, votarem en contra.
0: Molt bé, gràcies, regidora. Endavant.
5: Sí, moltes gràcies. Bé, vagi per endavant que el tema de l'habitatge és un tema dels que ens preocupa, almenys el nostre grup municipal, perquè és probablement un dels principals problemes, i ho sap molt bé la regidora Marta Martín, perquè hem estat tractant temes. De fet, la setmana que ve hi ha desnonaments, que els estem intentant treballar i ajudant, no? Són persones joves, a més, que no tenen la capacitat ni d'emancipar-se ni de mantenir un lloguer assequible, ni saben què passarà amb el seu futur, i això passarà aquí a Pineda la setmana que ve. Vull dir que no és cap utopia, són coses que ens estan passant el dia a dia. Per tant, això sí que voldria deixar-ho ben clar, no? Que l'objectiu d'aquest pla el compartim completament. Però clar, el problema no és l'objectiu d'aquest pla. El problema és que el pla d'avui, que venim a aprovar, és un document tècnic molt ben elaborat, són 227 pàgines, que a més la regidora Palacín doncs, ens ha fet també un bon resum, que fa una bona diagnosi, és a dir, ens explica molt bé quins són els nostres problemes, amb moltes actuacions positives, algunes d'elles que ja s'estan fent, i algunes d'elles doncs, proposa que han de seguir continuant i que tenim serveis que han de continuar existint. Però una bona diagnosi no garanteix un bon resultat. I la nostra responsabilitat no és votar un document ben redactat, un document ben fet i un document ben elaborat. És votar un document que sigui realista, un pla que sigui executable i un pla que sigui creïble. I creiem, al nostre entendre, que aquest pla que avui portem aquí a aprovació no ho és. No ho és perquè, principalment, aquest pla descansa en una única proposta, en una única peça i en una única acció. El mateix document reconeix que l'assoliment dels objectius de solidaritat urbana depèn pràcticament en la seva totalitat en el desenvolupament del PPU. És a dir, gran part dels habitatges protegits previstos per Pineda no depenen d'un espai municipal encara consolidat, no depenen d'un espai que encara estigui consolidat del tot. Depenen que es pugui desenvolupar un sector urbanístic que avui encara està condicionat per modificacions del plantejament i d'una junta de compensació. I el mateix pla admet que el plantejament actual no està adaptat al pla territorial metropolità i que existeixen condicionants derivats del pla director urbanístic del litoral. És a dir, el risc de no poder complir-lo no és petit, és estructural. Si aquest sector no es consolida, cau pràcticament tota l'estratègia de creixement de l'habitatge protegit que aquest pla contempla. I això no ho diem nosaltres, ho diu el mateix pla. També ens preocupa la capacitat d'execució. El document preveu desenes d'actuacions fins al 2031, però al mateix temps reconeix que la regidoria d'habitatge no disposa de personal tècnic propi i depèn d'una cooperativa externa per gestionar bona part del servei. És legítim que nosaltres ens preguntem, doncs, qui liderarà tots aquests projectes, qui en farà seguiment, qui impulsarà les modificacions urbanístiques, qui controlarà el compliment dels terminis. Perquè aprovar un pla és relativament senzill. Executar-lo ja és una altra història. Hi ha una altra qüestió que també ens genera dubtes i que també s'ha mencionat anteriorment. El pla presenta una previsió econòmica de prop de 4,8 milions d'euros, però una part molt important de les actuacions depenen de subvencions, convenis, finançament supramunicipal o del mateix desenvolupament privat. És a dir, una altra vegada, una part significativa dels recursos no depenen exclusivament de l'Ajuntament. Per tant, ens trobem davant d'un pla que genera unes expectatives molt elevades sense tenir garantits tots els instruments per complir-les. I això ens sembla poc creïble. El que sí que valorem positivament, perquè no tot ha de ser crítica, perquè seria injust no reconèixer que hi ha actuacions positives, com per exemple el manteniment dels serveis municipals d'habitatge, la borsa de lloguer, el servei d'informació en deutes d'habitatge, les ajudes d'emergència, la regulació dels habitatges d'ús turístic, les polítiques de rehabilitació, però aquestes actuacions, en gran part, a dia d'avui, ja existeixen. No justifiquen per si soles aprovar un document que fixa uns objectius difícilment assumibles o assolibles. Nosaltres preferiríem un pla més modest, més prudent, més realista, més assumible, amb menys titulars però amb més compromisos i, com he dit abans, doncs, més realista, perquè les persones que pateixen com el que els hi passarà la setmana que ve, que les fan fora de casa, no necessiten plans, necessiten resultats, terminis i transparència. Pineda necessita un pla local d'habitatge? Sí, per descomptat, ja ho ha dit la regidora, hem de demanar subvencions i hem de demanar ajudes perquè Pineda tingui més lloguer assumible, més habitatge assumible. Sí que el necessita un pla local d'habitatge, però el que portem a debatre avui aquí és un pla que potser Pineda no mereix, o potser Pineda pot ser un pla bastant millorable. Creiem que els objectius que s'hi proposen doncs, són difícils d'assumir. No votem, el nostre vot serà en contra, perquè no votem, que quedi molt clar, no votem en contra de l'habitatge, votem en contra d'un pla que genera expectatives que el mateix Ajuntament sap que seran difícils de complir. Gràcies.
0: Gràcies. Regidora, endavant.
1: Moltes gràcies. Bueno, después de las dos intervenciones que han tenido mis compañeras, que han pasado todos los datos y realmente los comparto, yo quiero decir que aquí todo esto viene parte de que lo estamos basando todo, como ellas bien dicen, en el PP1, que esto ya viene PP1, que esto ya viene del 2007, que ya estaba aprobado el plan para hacer allí viviendas y que

0: tenemos que mirar de corregirlo en la mayor brevedad posible, pero también nos tenemos que enfocar en la agilidad para que los inversores privados que hacen obras, que se les facilite la construcción, se les agilice los trámites para iniciar las obras, porque ya marcan unas ciertas números de viviendas por desarrollo habitacional. O sea, no sé si es el 30 o el 40% de los privados que tienen que hacer, pues el 50 que se llegó. Mejor todavía. Entonces, si fomentamos y les damos facilidades mientras desarrollamos el plan, también hay solares y hay muchos inversores que estarían dispuestos en invertir en Pineda, y todo lo que sea promover que crezca, que se pueda fomentar y agilizar, pues sería perfecto. Yo, sinceramente, pienso que, como ya hemos vivido, como bien han dicho, desde el 2011, 2015, que yo recuerde que también fuimos a ver para el PP1, a Francia, siempre sale el PP1 en vísperas de unas elecciones municipales, que es como el plan estrella. Yo no les tengo mucha confianza que se lleve a cabo, ojalá fuera así, pero no se la tengo. Creo que no va a dejar de ser un anuncio que se va a quedar después ahí, desgraciadamente, ojalá me equivoque, y nuestro voto será en contra. Gracias.
1: Gràcies, regidor. Andava, té vostè la paraula.
2: Sí, moltes gràcies. Bé, primer de tot, és un pla local d'habitatge que arriba tard. De fet, el nostre grup municipal, una de les primeres propostes i un dels temes que sempre hem posat sobre la taula és les polítiques d'habitatge i també doncs, tenir un pla local d'habitatge que, de fet, el nostre grup vam presentar una moció en el 2015 o 2016, o sigui, fa aproximadament uns 10 anys, i que ha trigat doncs, tot aquest temps en la presentació d'avui d'un pla local d'habitatge. El fet d'haver-lo tingut temps enrere doncs, ens hagués segurament doncs, millorar la situació actual de la dificultat de l'accés a habitatge. Estem parlant de que ja ho vam posar sobre la taula fa 8-10 anys, tot el tema de la regulació dels pisos turístics, de la negociació amb les entitats bancàries dels pisos buits, el cens d'habitatges també de pisos buits, el tema d'incrementar la borsa d'habitatge. Per tant, hem perdut, com aquell que diu, 10 anys en una veritable política d'habitatge per millorar. Sabem que les coses són complicades, però si haguéssim tingut aquell pla o que es va aprovar doncs, en aquella moció i aquell compromís que totes les forces polítiques en aquella època van votar tots a favor, segurament que avui doncs, estarien en una situació millor. Per tant, la valoració en aquests anys en polítiques d'habitatge d'aquest govern, doncs, pensem doncs, que podia haver sigut millor i podia haver dotat de més recursos per millorar aquesta accessibilitat a l'habitatge. El pla que ens presenten avui, bàsicament, es comenta que és un pla realista, però es basa bàsicament en el creixement, en la construcció de nous habitatges. I des del nostre grup, tant aquí com al Parlament, no es basa la política d'habitatge en el creixement i en la construcció de nous habitatges, perquè pisos hi ha. El que falta és desenvolupar polítiques, que algunes poden dependre de l'Ajuntament i d'altres de la Generalitat o de l'Estat, per ocupar tots aquells habitatges doncs, que estan buits, regulació dels pisos de temporada, que això depèn de la Generalitat, la regulació dels habitatges turístics. O sigui, habitatges n'hi han. Simplement és doncs, intentar doncs, posar-ho a lloguer i així doncs, segurament doncs, facilitaríem l'accés a l'habitatge. Però aquest pla, bàsicament, el que es basa és a la construcció de més de 600 pisos de protecció d'habitatge social que difícilment es faran en 5 o 6 anys, que és el que dura aquest pla. Per tant, és un pla poc realista i que segurament, no segurament, el més segur és que els objectius principals no s'assoleixin. I com no s'assoliran, doncs nosaltres en aquest cas no podem votar a favor d'un pla que sí, és positiu que es desenvolupi un PAP, però és un pla poc realista i que no satisfarà els objectius que realment es necessita millorar aquest accés a l'habitatge, sobretot a la gent jove que té moltes dificultats. Com es basa bàsicament en aquest creixement i que no arribaran al desenvolupament del PPU, que moltes vegades, doncs, com s'ha comentat, és el gran salvador

0: de creació de llocs de treball, d'habitatge durant 15 anys i realment, al contrari, o sigui, no ha sigut el salvador de cap aspecte important, doncs nosaltres, en aquest cas, doncs, també votarem en contra d'aquest pla local d'habitatge. Moltes gràcies.
1: Molt bé, gràcies, regidor. Té la paraula la regidora. Endavant.
2: Bueno, començaré per el Marcos, perquè com ha sigut l'últim, en relació al que esmenta de que anem tard, li vull recordar que nosaltres tenim programa municipal d'habitatge des de 2019, que és el document que ha sigut previ al pla local i que ja marcava uns objectius que hem estat complint aquests anys, o sigui que no partim de zero. I d'aquest programa municipal d'habitatge hi ha accions que es reforcen, altres que es consoliden i, a més, hem sumat les noves que ja s'inclouen al pla. Dit això, tots heu parlat del PPU. L'acció que s'ha inclòs al pla local d'habitatge del PPU no parla de la construcció de l'habitatge. Parla de que s'impulsarà i que es faran les gestions. No, Joan, no miris així perquè no parla d'això. No parla d'això, parla de que s'impulsarà i es faran les gestions oportunes, sí, amb la Generalitat perquè en un futur sigui possible de cara a complir l'objectiu de solidaritat urbana que la Generalitat es marca, que ja us vam explicar el dia que vam tenir la sessió amb vosaltres, que és un objectiu que d'entrada és inassumible, no per Pineda, per qualsevol Ajuntament de Catalunya, no només per nosaltres. Això està claríssim. Llavors, clar, nosaltres no tenim competència en matèria d'habitatge, tenim una competència residual, ja ho he explicat al principi. La competència la té l'Estat i la Generalitat. I aquest document ens ha de servir per cercar recursos, financiació, per destinar a habitatge. Després, la senyora Llorenç feia esment també a que no és realista. Doncs jo crec tot el contrari. Aquest document jo sí que crec que és realista. Perquè, sí, clar, partim de la base de que jo el PPU no... hem inclòs el pla perquè en el seu moment, al desembre, quan estaven en el tràmit de fer-ho, que ho vam explicar també, es va aprovar el document abans i l'equip de redactor del pla va considerar oportú que s'inclués per aquest motiu, perquè semblava que a futur sí que es podria impulsar la construcció, no ara mateix, és clar. També vull posar en valor que tenim l'Oficina Municipal d'Habitatge des de 2015. Ja ha parlat també la senyora Llorenç de que és una oficina que funciona dintre dels recursos que tenim, funciona molt bé. És veritat que tenim desnonaments, de tot, i ho canalitzem com bonament podem amb els recursos que tenim. Però, evidentment, sí que és veritat que s'han inclòs accions noves que hem d'impulsar durant aquests 6 anys. La senyora Palacín parlava del tema del pressupost i hi ha qüestions que no podem valorar, perquè hem parlat també de que hi haurà finançament extern. Hi ha accions que no es poden quantificar perquè no depenen de nosaltres. I quan feia esment també dels arranjaments, hi ha una partida de serveis socials, que és de prestacions d'especial urgència social, que es destina d'aquí es paguen els arranjaments per la gent gran. No, és que no està inclòs, però sí que nosaltres hi tenim personal que es dedica a fer això. O sigui que no sé si voleu... La Sandra no sé si vol parlar alguna cosa més del PPU, però, bueno...
1: No, només afegir, no?, que bé, doncs és una llàstima que un document que s'ha pogut treballar durant molt temps, això no es tracta d'un mes ni d'una reunió que s'ha fet efectivament a nivell polític, però s'han fet moltes altres trobades. Ha sigut, com dèiem, un procés, no és un document únic que surt doncs, un dia per part d'un tècnic o d'una tècnica, sinó que ha estat compartit des de la primera fase, no?, que vam demanar el recurs, és veritat, es va demanar el recurs a la Diputació, però en demanarem tants com siguin necessaris per tenir aquesta ajuda, no?, en aquest cas per fer aquest pla, no?, ens ha acompanyat en aquest procés i justament l'objectiu és aquest. Totes les competències sabem que les tenim molt limitades, però tot el que es pugui fer a nivell local que estigui al nostre abast, doncs aquesta és la idea. Són 26 programes, inclouen 26 programes. És una llàstima que ens centrem, no?, o que en aquest cas doncs, tots us centreu en el PPU, quan justament el PPU, a ningú se'ns escapa que hi ha un gran potencial de creixement, però a banda del creixement hi ha moltes altres propostes ja desenvolupades actualment i d'altres de mig i llarg termini, doncs que aquest és l'objectiu, no? Que tot el que es pugui fer a nivell local es pugui desenvolupar dins del nostre, insisteixo, marc competencial, que és molt, molt, molt limitat. Vols afegir? Endavant.
2: Que també ens sorprèn que hagin votat tots en contra i se'ls ha donat l'oportunitat de fer propostes, proposar actuacions i cap a ningú a proposar res. O sigui, que això també teníeu l'oportunitat, no?, de fer propostes si consideràveu que hi havia alguna que s'havia d'incloure. No, no, sí, no riguis. Sí, home, clar, és que he tingut l'oportunitat i ningú ha fet cap aportació.
1: Endavant, regidora.
3: La regidora es refereix a la mateixa oportunitat que hem tingut amb diferents plans que ens han proposat, com el pla d'actuació municipal, del qual quan hem fet propostes s'han acceptat zero. Bé, és a dir, nosaltres la seva manera de treballar ja la coneixem. Segurament molta part de la ciutadania de Pineda no la coneix encara, però suposo que a poc ho anirà veient. Nosaltres podem fer propostes encara, senyora regidora. Suposo que vostè sap que amb l'aprovació inicial d'aquest, no? És a dir, nosaltres ara podem fer, no? Hi ha un termini, delegacions, de poder... Vale, doncs d'acord, doncs nosaltres el farem i, per tant, doncs farem el que haguem de fer, diguéssim, no? Entenem que tenen majoria absoluta. D'acord? Per tant, sempre anem donant voltes al mateix, eh? Vull dir, la sensació de pèrdua de temps amb vostès, no? Quan es parla amb vostès, perquè vostès al final poden aprovar-ho tot per ple, perquè vostès en un moment donat fan un decret i per decret aprovant alguna cosa que requereix un altre tipus de negociació, però és igual. Jo el que volia dir és, el grup d'Esquerra Republicana no hem parlat exclusivament del PP1. També hem parlat, evidentment, perquè ho han de reconèixer, és la cirereta del pastís, però és que hem parlat d'unitats d'actuació, hem parlat de sòl urbanitzable no desenvolupat, com per exemple la Vall de la Riera, com per exemple la zona que ocupen els càmpings que hem mencionat abans, hem parlat de moltes coses. I un pla que no determina en la seva part pressupostària perquè estem esperant de subvencions i perquè l'Ajuntament... Zero, o sigui, autogrídia, zero. És a dir, si més no, digui, ostres, doncs sí, és veritat, perquè al final, a la partida aquesta que he mencionat de l'adaptació funcional d'habitatges, doncs posi la partida que utilitzen vostès a l'Ajuntament, no? És a dir, és un pla que l'estem aprovant, però que la part pressupostària i la part del calendari, evidentment, queda lluny, evidentment, de tota realitat, no? Però entengui que per nosaltres... que no som nosaltres els que hem tingut aquesta majoria absoluta durant 20 anys, haguessin hagut altres coses per posar a la taula. Els hi vam dir, negociïn amb la Sareb, siguin durs amb la Sareb, augmentin vostès el tema d'IBI en els pisos tancats que estan doncs, fent taranyines a Pineda, que hi ha pisos tancats, i tregui'ls al mercat públic. Facin un bon cens d'habitatge social, es van quedar mitges, només van fer una part, la part de Poblenou. Controlin l'habitatge d'ús turístic, no controlen l'habitatge d'ús turístic. Està desbordat, és a dir, a hores d'ara s'estan aprovant encara llicències d'ús turístic.
1: No és cert, això, senyora Palacín.
3: Bueno, doncs
1: miri, per tancar ja el punt, perquè podríem allargar-ho, doncs, però clar,
3: no sé.
1: Miri, vostè ho ha dit mateix.
3: El pla, perdoni, alcaldessa, perdoni.
1: No, disculpi, és que hem d'anar tancant.
3: Però encara tinc la paraula. Concloc i la deixo parlar, que vostè sempre tanca els punts. És a dir, nosaltres el que posem sobre la taula és que no estem d'acord amb l'objectiu. L'objectiu d'aquest pla és aconseguir recursos de totes les administracions per fer. L'objectiu d'aquest pla ho diu. És a dir, aconseguir allà on es pugui el màxim de solars perquè hi hagi construcció privada de la qual es desprengui pisos d'habitatges de protecció. Home, sí, el PP1, quants habitatges? Evidentment, uns són a la Vall de la Riera, 159, 80 de tal. És a dir, l'objectiu el tenim molt clar. Si llegir, sabem llegir. Ja està. I, per tant, nosaltres sabem que en el procés ara d'al·legacions, en el procés d'al·legacions, en farem una, segurament una única, revisar completament de dalt a baix aquest pla. I vostès no ho faran,
1: doncs, evidentment. Senyora, si vostè pensa fer una al·legació en aquest sentit, jo la convido a que sigui més constructiva, no? I que, ja que no ho ha fet durant tot el procés, doncs que s'hi dediqui aquests 30 dies a fer les propostes que vostè n'ha esmentat alguna i em sembla molt legítim que vostè tingui aquestes propostes i que es posi sobre la taula per incorporar de forma constructiva en aquest pla. Escudar-se amb una majoria absoluta, senyora Palacín, no cola. no cola, no, home, perquè els altres partits polítics, o sigui, clar, nosaltres tenim la iniciativa, l'hem liderat fins ara, però vostès tots podeu i heu de contribuir a aquest objectiu, i més vostè quan sap que va més enllà d'aquest mandat. Per tant, jo penso que hi sap perfectament del que li estic dient, perquè el marc competencial, dins de les limitacions que tenim, si vostès creuen que poden aportar altre tipus, no? En el sentit de la Sareb que vostè ha comentat, un altre tipus d'actuacions, doncs benvinguda sigui. Ara, no val inventar-se coses, no val parlar de la Vall de la Riera, quan la Vall de la Riera no s'esmenta en cap de les 26 programes que estan inclosos en aquest, i el dels càmpings tampoc. Llavors, home, tampoc cal inventar. Siguem no cal inventar, senyora Palacín. Vostè, el que consideri, no, perquè l'argumentari queda molt clar, està clar que vostè no vol contribuir en aquest pla i, si ho vol fer-ho, té 30 dies, insisteixo, i tots convidem a que dins d'aquest període doncs, l'enriquim entre tots i totes, però, clar, no cal tampoc dir coses que no estan incloses. Així que donem per aprovat, de moment, hem fet l'aprovació inicial d'aquest pla local d'habitatge pel període 2026-2031. Si els sembla, passem al punt següent, que és el punt número 8, que és el dictamen relatiu a la ratificació dels estatuts del Consorci per la Normalització Lingüística aprovats per acord de govern 108/2026 de 12 de maig i l'aprovació també del text refós. Té la paraula la regidora Esther Puertas. Endavant.
4: Molt bé, moltes gràcies. En aquest punt es proposa la ratificació de la modificació dels estatuts del Consorci per la Normalització Lingüística, que l'Ajuntament de Pineda de Mar en forma part i n'és membre des de l'any 1991, i en el ple del sí del Consorci del juny del 2025 es va aprovar la nova redacció dels estatuts. Això fa que tots els membres d'aquest consorci hagin de passar pel ple la seva ratificació. En aquest cas, el text el que proposa és una adaptació al funcionament del consorci a la realitat actual, el qual s'ha vist modificat per la consolidació de personal, atenent al decret on el tema de l'interinatge havia de consolidar-se i, per tant, la plantilla del consorci ha incrementat i, per tant, s'ha d'adaptar al finançament dels ens consorciats. A més, incorporar la possibilitat d'organitzar proves oficials de certificació de català, redefineix algunes competències dels seus òrgans de govern, on es substitueix una gerència per una direcció i actualitza la composició del consorci, incloent aquí nous municipis que fins ara no estaven inclosos. I per això es proposa en el ple la ratificació d'aquests nous estatuts que passaríem després a la Generalitat. Moltes gràcies.
1: Gràcies, regidora. Té la paraula Esquerra. A favor. Endavant. A favor.
5: Tal com he dit abans, doncs també a favor.
1: A favor.
6: A favor.
1: A favor.
7: A favor.
1: A favor. Bé, gràcies. Doncs passem al punt següent, al punt número 9, que és un apartat de contractació i compres. Ara tractarem dos punts, que són dues adjudicacions de dos contractes importants. Comencem pel primer, que és el dictamen relatiu a l'adjudicació del contracte de gestió del servei de llars d'infants municipals pel període 26-29. Té la paraula la regidora Esther Puertas. Endavant.
4: Molt bé, gràcies. Efectivament, en aquest punt portem l'adjudicació de la gestió del servei de les llars d'infants. En el ple d'abril es va donar inici a la licitació de la gestió de les llars d'infants per un import de 3.726.621,78 € per un període de 36 mesos. En el període de presentació de propostes es van rebre un total de dues i un cop vista la proposta d'adjudicació de la mesa de contractació es porta al ple la proposta per adjudicar a Suara Serveis per un import de 3.378.951,56 € per 36 mesos. A més, en aquest punt es faculta l'alcaldessa presidenta d'aquest ple per poder realitzar modificacions d'aquest contracte amb caràcter d'urgència, impossibilitant l'espera a la propera sessió plenària ordinària, per tal de donar cobertura a l'obertura de una darrera aula, tenint així un total de 10 grups a la Llar d'Infants de Bressol de Març. Que això ja us ho vaig avançar als grups municipals el mes passat, de que degut a l'haver de, hem hagut d'enredarir l'adjudicació en aquest mes de juliol. Al mes d'agost no hi ha cap altra sessió plenària que necessitem fer la modificació per poder fer aquesta obertura de l'aula d'IU de Bressol de Mar i així ens donar cobertura al màxim de peticions que s'han rebut i, per tant, es faculta per poder fer aquesta modificació un cop sigui adjudicat i... Ai, com es diu ara?
1: Contracte.
4: Que no em surt el nom. Formalitzar això, perdoneu. I la formalització del contracte. Un cop s'hagin passat els 15 dies hàbils per la formalització del contracte i, per tant, que abans de l'inici del curs escolar aquesta modificació del contracte ja sigui efectiva. I, per tant, demanem aquest vot favorable als grups municipals. Moltes gràcies.
1: Gràcies, regidora. Endavant.
3: Sí, regidora, el vot serà favorable, però tenim una pregunta. A la Junta de Portaveus de juny es va comentar el tema de no, l'aula de nadons i, per tant, doncs, també més demanda a IU i la possibilitat, un cop es tanqués la matrícula, d'una aula mixta d'un i dos anys. Aquí, en tot cas, no ha sigut necessari o també s'incorporarà en una futura ampliació?
1: Sí, endavant, endavant. Bueno, com vulgui. Si vol, fem a ronda i si hi ha més preguntes, les ajuntem totes. Endavant.
5: Sí, el nostre vot serà favorable i també voldria posar en valor, perquè el dia 8 de juliol es va fer el Consell Escolar i en aquí es va comentar molt específicament doncs, que totes les llars d'infants, doncs, que totes les preinscripcions gairebé quedaven cobertes al 100% de la demanda de totes les prescripcions. Això que es va comentar abastament i llargament perquè és una feina, doncs, bueno, és una feina que s'ha estat treballant des de vosaltres, no? Des de la regidoria, es va posar en valor i voldria fer menció de totes aquestes notes que vam agafar el dia 8 de juliol. I com doncs, se us va felicitar, doncs, jo aprofito també perquè aquest 100% de la demanda doncs, és una feina que hi ha darrere bastant important. Gràcies.
1: Entenc que el vot és favorable. Disculpi. Molt bé. Endavant.
6: A favor.
1: A favor? A favor. Molt bé. Doncs si vol donar resposta, sisplau.
4: Sí, ara sí. Sí, efectivament, per poder donar cobertura a aquesta a la demanda que hi ha hagut, sí que hem hagut de sol·licitar, per una banda, vam sol·licitar l'obertura d'una nova aula d'IU, vale, amb 13 places, i després, posteriorment, vam demanar dues aules mixtes, una per Bressol i una altra per Marinada. Vale? I doncs, aquestes aules mixtes són aules mixtes d'IU i d'I2. I això permet que puguem donar més cobertura a IU, que és on hem tingut molta més sol·licituds que no pas d'I2. I amb això sí que estem donant aquesta cobertura, per exemple, a l'aules de nadons, que serien I0, encara queden places vacants, tot i que hem obert les dues aules de nadons, encara queden places tant a Bressol com a Marinada, per tant, bebès que puguin anar en esquena en el període d'aquest any podran demanar sol·licituds si així ho volen. I IU sí que queda tot cobert i està al màxim i d'I2 encara queda en alguna plaça. I doncs tot això es va demanar als serveis territorials i un cop ens han autoritzat tant l'aula de més d'IU, que per tant són els 10 grups que tenim ara a l'aula a la Llar d'Infants de Bressol, més les dues autoritzacions de les aules mixtes, tant de Marinada com de Bressol de Mar. I ara, aquesta setmana, ja es va començar a trucar a les famílies que quedaven en llista d'espera per si els interessava continuar a poder inscriure els seus fills. D'acord? Gràcies.
1: Molt bé, gràcies, regidora. Passem al punt següent, que, com dèiem, és l'altre contracte que tenim important, l'altra adjudicació. En aquest cas, és el dictamen relatiu a l'adjudicació de la licitació del servei d'ajuda a domicili. Té la paraula la regidora Marta Martín.
2: Gràcies. Com recordeu, el ple de maig vam aprovar la licitació del SAT amb un preu de sortida de 2.134.794 euros amb 65 cèntims d'euro i ara el que portem a aprovació és l'adjudicació del contracte del servei d'atenció domiciliària, un servei que dona cobertura actualment a més de 350 persones del nostre municipi i en el període de presentació d'ofertes han presentat dues empreses. Finalment ha guanyat l'empresa Accent Social, que és l'empresa que actualment està prestant el servei, per un import de 2.133.923 amb 11 cèntims per un període de 2 anys. Aquest punt el van portar d'urgència a la comissió informativa perquè el contracte havia entrat en vigor l'1 d'octubre, no havia sessió plenària al mes d'agost, llavors, clar, si volíem que finalment les treballadores del sector veiessin reflectida aquest increment retributiu a les seves nòmines s'havia d'aprovar per urgència i simplement és això. Gràcies.
1: Molt bé, gràcies. Endavant.
3: A favor.
1: A favor.
5: Nosaltres també, a favor.
1: A favor.
6: A favor.
1: A favor.
7: A favor.
1: A favor. Molt bé. Doncs moltes gràcies. Passem, no hi ha cap assumpte urgent i, per tant, passem als apartats de donar compte. Comencem per un donar compte de l'informe de morositat i període mig de pagament corresponent al segon trimestre de 2026. Té la paraula el regidor d'Hisenda, Javier Aguirre. Endavant.
8: Moltes gràcies, senyora alcaldessa. Bona tarda a tothom. Donem compte del període mig de pagament del segon trimestre de 2026 i que dona els següents resultats. En quant a el nostre ajuntament dona resultat de 36,98 dies i pel que fa a l'entitat Via Punt, 10,34. Moltes gràcies.
1: Gràcies, regidor. És un donar compte. No sé si tenen algun dubte, alguna pregunta. No? Perfecte. Doncs ja passem als donar comptes dels decrets i de les juntes. Comencem, si els sembla, pels decrets d'alcaldia, que van des del 1476 al 1817. No sé si hi ha algun decret que hagi quedat pendent, que no poguéssim tractar, no? I de Junta de Govern Local fem repàs a totes les juntes que s'han celebrat el mes de juny, que són les celebrades els dilluns 1, 8, 15, 22 i 29 de juny. No sé si també quedava algun tema pendent per respondre. No? Perfecte. Molt bé. Doncs, si, com no tenim cap moció, passem, si els sembla, al torn obert de paraules. Té la paraula regidora, grup municipal, regidora Mònica Palacín. Endavant.
3: Moltes gràcies. Bé, la primera intervenció de les 5 preguntes precs que farà el nostre grup municipal, jo els hi faig un altre prec, torno a fer-lo, crec que l'any passat ja ho vaig fer, i ho faig a risc de fer-los publicitat gratuïta. Ho sé, i és una cosa que els agrada, que quan fem comentaris d'això sempre diuen ai, gràcies per la publicitat, però ho faré. És referent a la seva revetlla de Pineda, la gran revetlla de Pineda, organitzada pel Partit Socialista, que la fan a l'1 d'agost, allà tenen la falca, eh? I que la fan justament el cap de setmana, que tot i que l'estiu sempre està molt dens i que hi ha moltes entitats que fan festes i que hi ha molts barris que fan festes i que hi ha moltes activitats de, no, de l'estiuejat, aquell dia, l'1 d'agost, no, està bastant lliure l'agenda a Pineda. Bé, millor per vostès, en tot cas. Però nosaltres el que els hi volem dir i els hi fem un prec és respecte a la publicitat. Ara per ara, a aquestes dates, no hi ha cap entrada, tot i que l'entrada pot estar fins al dia 1, perquè representa que ho han de fer un mes abans. Per tant, suposo que fins al setembre no podem veure el registre d'entrades. A data d'avui no hem vist cap entrada corresponent a l'autorització. No parlo de l'acte, eh? No parlo de l'acte, parlo de la publicitat d'aquest acte. És a dir, l'any passat, per exemple, ja els hi vaig comentar que no podien penjar lones a un centre educatiu d'una festa d'un partit polític, que va ser l'Euclides, tot i dir-los i no la van retirar, però aquest any no l'han posat. Està bé. Han posat cartells a senyals de trànsit. Ai, las, que ho féssim nosaltres. O sigui, fem un acte i pengem cartells a senyals de trànsit. I bueno, ja tenim la trucada pertinent dient que s'ha de retirar, que no compleix normativa. Han posat cartells a senyals de trànsit. I després també han posat cartells als fanals, que en posen molts. Jo no sabia si era la Revetlla o si era ja campanya de les municipals de tants cartells que hi havia. Però s'ha de demanar una autorització per posar cartells als fanals? No, ho diu l'ordenança. És a dir, hi ha els espais públics on penjar els cartells de paper de mida 3, no? Publicitant les activitats que fem tots, però quan vostès van a més i el que volen és omplir els fanals, com fa, per exemple, el circ, o quan doncs, posem també els esdeveniments de diferents festes, per això s'ha de demanar autorització. O al circ no li demanen autorització. Perquè, clar, si no ho fan és greu, perquè s'ha de demanar autorització. I, en tot cas, segurament, com que és una activitat privada, s'ha de cobrar una taxa. Però, bueno, no ho sé, si no ho fan, doncs tenen una finestra d'oportunitat. Però vostès també han de demanar autorització. Aleshores, jo dels fanals no puc dir res, perquè com que l'autorització es pot demanar un mes abans, doncs hem de mirar fins a 1 de juliol. Però el que sí que els hi demanem, i el prec, no?, que quedarà aquí, és aquest. És a dir, sé que tenen a molta gent voluntària penjant cartells i amb moltes ganes que aquest dia. Jo també els hi desitjo que els hi vagi molt bé aquest dia, però no poden penjar cartells allà on vulguin. És que no poden. Ho han de saber. Ja està.
1: Molt bé, doncs prenem el prec. Endavant, la següent pregunta o prec.
7: La següent pregunta o prec del nostre grup municipal també és un prec. I el prec que els fem avui és demanar respecte als regidors de l'oposició. I això ho demanem perquè ens hem trobat diferents situacions. L'última i més recent va ser a la Comissió de Patrimoni celebrada fa 20 dies. Quan vostès ens convoquen a reunions, normalment és dins del seu horari. És al matí i fins a les 3 de la tarda. La majoria de regidors treballem i per poder assistir a actes o reunions de l'Ajuntament fem mans i mànigues a les nostres respectives feines. Pleguem abans, demanem favors, canviem horaris, compensem el temps que hem estat fora, etc. I ho fem, perquè considerem que la nostra feina de regidors a l'oposició és important. Ens sembla que vostès no li donen la mateixa importància. A moltes reunions no són puntuals i em diran que donem aquells 5 minuts de cortesia. No, no són els 5 minuts de cortesia moltes vegades. S'ha arribat a desconvocar una reunió després d'esperar més de mitja hora perquè una de les persones que havia d'assistir ostentava la presidència i no es podia fer la reunió sense president. Per tant, apa, tots cap a casa, ja ho convocarem un altre dia. Fer esperar sense motiu, just o de manera constant, pot ser considerat una falta de respecte perquè mostra un desinterès pel temps i per la vida de les altres persones. Per què? Pèrdua de temps. Fa malbé el temps de l'altra persona, podria dedicar a altres coses. Una falta de valor mostra que no es valora ni es té en compte a qui està esperant. El nostre temps és tan important com el seu, que ho sàpiguen. Les reunions, quan es convoquen, també tenen un ordre del dia. La rebem de manera formal, amb notificacions que ens hem d'identificar per entrar-hi. Amb el llistat dels punts que es tracten, sembla que a vegades hi ha regidors que no coneixen els punts que es tractaran a la reunió. I a la reunió ens quedem sorpresos i llavors hem de fer un paper. Nosaltres intentem que això no passi. Anem a les reunions preparats dins les nostres possibilitats, informació i coneixement. I es tracten temes per complir l'expedient. Per què toca? Perquè han de passar per un determinat òrgan o comissió per ser aprovats. No volem ser titella ni espectadors d'una obra de teatre on vostès són els actors principals i nosaltres som els secundaris o merament en som públic. Els demanem respecte i ja saben per què estic dient tot això.
1: Res a dir, em sembla que n'hem pogut parlar. Faltes de respecte a l'hora de la puntualitat, doncs tota la raó del món. Alguna altra qüestió que ha comentat, també ho hem parlat, el que vostè s'està referint. Intentarem ser puntuals, no li puc dir una altra vull dir, és un sentiment que ens ha traslladat. Si ha succeït en algun moment, doncs segurament que és un motiu justificat. No faltem perquè sí, i s'ha donat el motiu, tot i que té tota la raó del món, que el temps és molt valuós, el seu i el nostre, tots els temps són valuosos per igual, d'igual valor, diríem, no uns més que d'altres. Així que si algun moment això ha succeït, doncs li demanem disculpes. El tema de dins de l'horari laboral, quan hi ha personal tècnic, és complicat no fer-ho així. Això suposo que ho entenen, no?, per disponibilitat de personal, i per moltes vegades són reunions que afecten a diverses àrees i que el personal de la casa, doncs, té un horari i que, per tant, és més difícil conciliar, i som conscients de la dificultat que això a vegades també té per vostès com a oposició, que bé, tenen altres feines, altres ocupacions. Això sí que és una mica més complicat de mantenir, no?, per entendre'ls, però ja li reitero que si en algun moment s'han sentit ofesos per aquestes circumstàncies, doncs demanem disculpes i intentarem que no torni a succeir. Molt bé. Té un altre prec, una altra pregunta? Endavant.
9: Bona tarda. Abans de començar, voldria expressar el nostre suport a tots els treballadors i les treballadores de l'Ajuntament de Pineda de Mar que lluiten per unes condicions laborals dignes. Des del nostre grup municipal d'Esquerra Republicana, els traslladem tot el nostre suport a les seves reivindicacions. I ara començo la meva intervenció. En un ple anterior ja vam advertir al govern municipal que calia obrir una negociació amb la plantilla de la policia local per evitar que el conflicte laboral anés a més. Malauradament, el temps ens ha donat la raó. Després de 18 anys de governs socialistes, a l'Ajuntament de Pineda de Mar, la plantilla de la policia ha fet públic un comunicat en què denuncia més de 14 anys d'estancament a les seves condicions laborals. La manca d'actualització dels complements específics des de fa més de 20 anys i l'absència d'una negociació efectiva. Com a conseqüència, han anunciat que entre el 22 d'agost i el 5 de setembre no es realitzarà serveis ni hores extres en un període que coincideix precisament amb la Festa Major de Pineda de Mar. La nostra pregunta és: quines mesures urgents i concretes adoptarà per arribar a un acord amb la plantilla abans del 22 d'agost i evitar que aquest conflicte afecti el desenvolupament de la Festa Major i el servei que mereixen els ciutadans? Moltes gràcies.
1: Molt bé, doncs ens preocupa la policia local, només fa a vostè, no sé si només li preocupa la policia local, però nosaltres ens preocupen tots els treballadors i de treballadores de la casa. Així que, a banda de la policia, tenim molts altres treballadors i treballadores que també mereixen aquesta negociació. Vostè ha comentat diversos diferents aspectes. El de la negociació efectiva, doncs, entenc que és més difícil de quantificar. En qualsevol cas, li he de dir que la negociació, tant de bo sigui efectiva, la negociació està molt clar on s'ha de fer, que és en mesa, n'hi ha hagut moltes, potser no tan efectives com ens agradaria, però ja està convocada la propera de forma extraordinària, doncs bé, per tractar tots els temes que calgui tractar. Només, i per tant no, ara no entrarem, no, perquè és en mesa on s'ha de tractar aquest tema. Només fer-li un comentari a l'afirmació que vostè ha fet, no, la manca d'actualització de tots els complements, no és cert. Els complements s'actualitzen cada any segons tots els augments retributius que hi ha hagut durant tots els anys, 19, 18, 22, sempre s'ha actualitzat tots els imports segons, perquè això ve marcat per normativa, així que li faig aquesta puntualització perquè aquesta afirmació no és certa, però insisteixo que la negociació està oberta al lloc on s'ha de fer, que és en mesa general. Moltes gràcies.
9: Val, una puntualització. Jo estic parlant d'un document que vam presentar la policia. També hi ha l'altre document que han presentat tots els treballadors de la casa, que hi ha una altra vaga.
1: No, que pensava que se n'havia oblidat.
9: No m'he oblidat. I a més, he començat a la meva intervenció esmentant a tots els treballadors i treballadores de la casa. Val?
1: Molt bé.
9: El següent és un prec referent a l'ambulatori de Poblenou. Des de fa anys, l'ambulatori de Poblenou arrossega un deteriorament progressiu de les seves instal·lacions a conseqüència de la manca de manteniment. No estem parlant d'una incidència puntual, sinó d'un problema estructural que ha afectat les condicions de treball dels professionals i la qualitat de l'atenció al servei, als usuaris. Aquest estiu, la situació va arribar a un extrem que no s'hauria d'haver arribat, produït mai. La manca de climatització va obligar fins i tot a tancar temporalment l'ambulatori. Els usuaris van haver de ser derivats al CAP de Pineda de Mar, centre. Abans d'arribar a aquest punt, els professionals ja havien hagut de treballar durant dies amb aparells d'aire condicionat portàtils i unes condicions clarament inadequades. A l'hivern, la situació es repeteix amb la calefacció, que tampoc dona la resposta de les necessitats del centre. Celebrem que finalment l'incidència s'hagi resolt. Però això no esborra els anys de manca de manteniment ni el perjudici ocasionat tant als treballadors com als usuaris. També ens preocupa que, segons varis treballadors i treballadores de la CAC, de l'ambulatori, ens van fer unes queixes de la resposta de l'alcaldessa fos: la vida és dura. Creiem que els professionals mereixen una altra resposta. Un agraïment per la feina que cada dia fan. Una disculpa per les condicions en què s'han vist obligats a treballar i un compromís de solució del problema amb la mateixa celeritat. Per tot això, demanem al govern municipal que faci el manteniment preventiu a tots els equipaments públics en prioritat, actuant sense que els problemes es converteixin en situacions límit que obliguin fins i tot al tancament d'un servei essencial com l'ambulatori de Poblenou. Moltes gràcies.
1: Bé, no entraré a l'afirmació que diu vostè. De fet, la vida és dura, sí que és veritat, no? És dura en molts sentits, no? Però en el context que vostè diu, siguem seriosos, no? Perquè no té molt sentit, no? El que ve a dir vostè. Jo vaig estar allà físicament veient la situació, el problema que vostè ha descrit. Amb alguna puntualització li faríem, però és igual. La qüestió és que certament va haver un dia que es va prendre la decisió per raons de seguretat en el lloc de treball i per diferents raons, doncs, que no es podia treballar per la situació climàtica que hi havia, no? Per la calor que hi havia, plena onada de calor, que és un lloc de treball, és cert, que la competència en aquest cas és municipal, és a dir, els responsables de l'aire condicionat pendent, de la calefacció també, és en aquest cas l'Ajuntament, perquè és una dependència que l'Ajuntament va posar a disposició en aquest cas de Salut, no?, de la Generalitat, per poder fer aquesta atenció descentralitzada i que, per tant, doncs, davant d'una situació en què s'espatlla un aire acondicionat, un sistema important perquè climatitza, doncs, moltes sales, doncs, al moment que no es pot garantir i de forma parlada i pautada i acordada també amb Salut, es decideix, doncs, esperar. Es van fer diverses intervencions, la Brigada Municipal va fer diverses intervencions abans de prendre aquesta decisió. No va ser possible o no van encertar amb el problema, es van canviar els filtres, bé, que això segurament que ens sona a tots perquè hem viscut en altres circumstàncies properes doncs, situacions molt semblants i el dispensari en aquest cas no és diferent a qualsevol altre equipament on funciona moltes hores un aire condicionat en aquest cas i que, per tant, doncs, en algun moment diu prou, no? Diu prou i s'espatlla. Una vegada comprovat que això no va ser possible fer l'arranjament, es va demanar les peces que tècnicament no li sé dir quines eren necessàries per fer l'arranjament i mentre no arribaven es va decidir, en plena onada de calor, fer aquest trasllat, com vostè diu, a Pineda Centre. Insisteixo, són treballadors, no són en aquest cas municipals, sí que tenim la responsabilitat de la climatització i s'ha actuat com a qualsevol altra dependència municipal sense distinció i amb la mateixa diligència i rapidesa que es mereixen els professionals i també, clar que sí, els usuaris que tenen en aquest cas el dispensari. Quant al tema del manteniment, doncs en fem molts. El dispensari no és només aire condicionat, no és només calefacció, lampistes, en algun moment temes de fusteria, el que cal, de fet, encara ara, no sé si això li han explicat, però seguim fent visites per millorar aquesta climatització. O sigui, pot ser via tendalls, perquè és un espai on a la tarda doncs, té molta afectació per la llum del sol i, per tant, s'ha d'intentar buscar, no, minimitzar aquesta molèstia com sigui, tot i que s'hagi resolt el problema fonamental que era el de l'aire condicionat.
9: Una puntualització.
1: Sí.
9: Una de les coses i reivindicacions, o bueno, el que se va dir i crec que és preocupant, és de que l'ambulatori ja té els seus anys. Quan es va construir Poble Nou tenia certs habitants, els habitants que té ara Poble Nou són molts més i que es necessiten més sales per atendre el més gent. És a dir, s'havia fet per una quantitat de gent i aquesta quantitat de gent ha quedat petit ja. Llavors era pues, que es pensi ja, no per ara, perquè no es pot, això és una obra major, llavors, però pensar-hi tots els grups polítics, perquè a partir del 27 aquí hi haurà altres partits polítics, segurament, i això, pensar en una ampliació de l'ambulatori del Poble Nou, perquè es necessita. Moltes gràcies.
1: Bé, si és així, doncs estem a disposició, no? La programació de salut, la planificació en aquest cas no la fa l'Ajuntament de Pineda, lògicament, però vaja, que a disposició en aquest cas de la Generalitat per quan es faci aquesta demanda, doncs poder buscar aquesta ampliació quan calgui. No ens ha arribat aquesta petició formalment, entenem, i per tant, doncs, ja li dic que quan sigui el cas, doncs, totalment disponibles i disposats a fer aquest esforç, no? Perquè entenem que la salut és important i que és un servei que es presta, en aquest cas, al barri de Poble Nou, molt important.
10: A veure. Bona tarda. En aquesta última intervenció també farem un prec. Els veïns i veïnes de la Riera de Valldemaniu han detectat que pel fet de ser una zona una mica apartada del nucli urbà i molt propera a l'entorn natural, és freqüent que algunes persones passegin els seus gossos sense recollir-ne els excrements. Aquesta situació provoca molèsties als residents, afecta la salubritat de l'espai públic i perjudica la imatge d'un entorn natural que és utilitzat diàriament pels veïns com per altres persones que hi passegen. Ens agradaria saber si aquesta problemàtica està detectada pels serveis municipals. Si és així, quines actuacions s'han dut a terme o es preveuen per reduir aquesta situació? I també els demanem que s'incrementi la vigilància a la zona, així com la instal·lació de la corresponent senyalització específica, recordant l'obligació de recollir els excrements dels gossos, similar a la que ja existeix en altres places i espais públics de Pineda, amb l'objectiu de conscienciar els propietaris d'animals de companyia. Considerem que aquestes mesures contribuirien a mantenir la Riera de Vall de Beniu en millors condicions de neteja i convivència, afavorint el respecte per l'espai públic i pel medi natural. Gràcies.
1: I recollim, disculpi, recollim el prec d'aquesta zona que vostè comenta. Mirem senyalització, si tant de bo amb senyalització fos productiva, però vaja, molt em temo que és complicat. Però vaja, que mirem el que comenta la senyalització i el tema de la incidència, que no ens consta que sigui més invasiva que en altres llocs també apartats, on el ciutadà i ciutadana segurament que es sent més lliure, no? Menys vigilat, per entendre'ns, per no recollir l'excrement dels seus animals.
10: Estem d'acord, tothom ho sap, hi hagin senyals o no hi hagin senyals, però bueno, si a vegades es posés alguna sanció, potser ajudaria una mica.
1: Això sí, la sanció sí, més que la senyalització segurament. Molt bé, doncs han fet ja les seves cinc preguntes, els precs. Passem
5: a nosaltres.
1: Al grup principal, endavant.
5: Molt bé. A veure, nosaltres farem referència a una notícia que va sortir el divendres, vale? També referent a personal de l'Ajuntament, perquè estem veient que al llarg de les últimes setmanes, al llarg dels últims mesos, s'han vist mobilitzacions aquí al ple, però no només aquí al ple presencial, sinó que també a través dels comunicats que rebem totes les persones que estem a dins de la bústia de distribució del personal de l'Ajuntament de Pineda, rebem aquests comunicats, toma i daca, daca i toma, a vegades sembla això un partit de ping-pong, els sindicats fan un comunicat, el govern en fa un altre. Llavors, aquí entenem que hi ha una sèrie de discrepàncies que el que transmeten és un profund malestar, sobretot dels treballadors, no? Fins al punt, doncs, que va sortir aquesta notícia el divendres de l'anunci d'una vaga general i d'altres mesures de protesta convocada per els serveis municipals. I nosaltres diríem que no estem parlant només d'una vaga, sinó que estem parlant d'una plantilla que afirma que porta anys acumulant promeses incomplertes, acords que no s'executen i una falta de reconeixement. I també denuncien la falta de cobertura de baixes i jubilacions de la plantilla que provoca una sobrecàrrega de feina i acaba afectant, al final això acaba afectant els nostres carrers, acaba afectant el servei que pot rebre el nostre poble, tot i que sabem que es deixen la pell. Però, tot i aquesta queixa, hem vist, vale, que sembla que sí que es pot contractar a funcionaris interins en caràcter urgent i amb urgència, tot i que a vegades se'ns ha dit que això no era possible perquè no teníem partida pressupostària. I també sembla que estem pendents d'una llei, això és el que hem vist que ha passat, perquè s'ha pogut contractar funcionaris interins per cobrir aquest pic de feina, o gràcies a una norma o gràcies a alguns punts, no, de la normativa, doncs s'ha pogut contractar aquestes persones segons els interessos. Llavors, això ens fa pensar que sí és possible contractar personal en pics de feina. Però bé, hem arribat fins aquí. I aquesta convocatòria de vaga i aquestes mesures de protesta. I ens preocupa també la manera com el govern ha respost en aquest conflicte. Per una banda, és cert i s'ha mencionat anteriorment, hi ha una mesa general convocada pel dia 30, però els sindicats van demanar l'avançament d'aquesta reunió per avui dilluns i així és evitar, doncs no ens hem de fer trampes al solitari. Vull dir, la mesura de venir al ple avui aquí i que nosaltres podem treure preguntes, doncs és també una forma que bueno, per treure el problema a sobre. Si la reunió es fa el dilluns al dematí, doncs potser això hagués quedat doncs una mica més negociat, no? Per dir-ho d'alguna manera, però això tampoc ha sigut possible. No ha sigut possible avançar aquesta reunió convocada pel dia 30. I després, una cosa més preocupant, a davant de la sol·licitud de vaga anunciada el divendres a través d'aquest, fins i tot va sortir en el diari, el que s'ha rebut és un requeriment qüestionant aspectes formals de la comunicació d'aquesta vaga o de la sol·licitud d'aquesta vaga o de la informació d'aquesta vaga. Llavors, assumeix el govern que aquest conflicte és conseqüència d'anys d'incompliment dels compromisos adquirits amb la plantilla o continua pensant que el problema és únicament una qüestió de procediment o de calendari? Perquè els treballadors, si han arribat avui fins aquí, no és perquè avui s'hagin llevat enfadats o el mes passat o tinguin ganes de, no sé, de fer vaga, entenc que no. I han arribat després d'anys de conflictes, d'acords pendents i de sentir-se no escoltats. Quan una plantilla demana reunir-se abans per evitar conflicte, però la resposta és que no, o la resposta que rep la plantilla o una vaga és un requeriment administratiu, el missatge que transmet el govern i que ens preocupa és que és més important el procediment que el calendari, que no pas el problema. Perquè avui hem rebut un correu electrònic resum de les seves reivindicacions. I si bé els sindicats, que per cert, que els tres s'hagin posat d'acord, sí que és excepcional, perquè vaig estar parlant amb una persona d'un sindicat, que no diré quin, i va dir, s'han posat d'acord els tres? Eso sí que és excepcional. Bé, tallo parèntesis. Hem llegit les seves reivindicacions i és normal que es reivindiqui tot i més, però també és normal que es comenci amb un punt de partida i a partir d'aquí s'arribin acords. I el que demanen tampoc és tan exagerat. Per exemple, en quant a productivitat, i aquí entenem que els sindicats ho demanen per tota la plantilla, perquè es demana que el complement específic i la es faci de manera equivalent com s'aplica a la brigada. Llavors vol dir que això deu anar per al personal administratiu. Després demanen un desenvolupament efectiu de carrera interna o una promoció interna efectiva i real. No sé si això deu voler dir que ara ni és efectiva ni és real. També demanen flexibilitats horàries per temes de conciliació familiar. Això hi ha moltes empreses privades que ja ho estan duent a terme i hi ha altres institucions públiques que també ho estan tirant endavant. Després demanen la desconnexió digital, que em sembla que és bastant just que en llocs que no tenen una indicació de direcció, doncs tot el tema de missatges urgents, bueno, trobo que és una reivindicació que molts sindicats dins de les empreses privades també estan duent a terme. Després, el manteniment de les infraestructures, serveis sanitaris. Nosaltres mateixos aquí, els lavabos d'aquí al costat, els tenim que no sabem ni quan acabaran, que fa molt de temps que estan en desús. I això també estic fent algun exemple, eh? n'hi ha més. I després, el que s'ha dit abans, doncs, quantificar bé les plantilles i temes de formació. Bé, són unes reivindicacions que ens agradaran o no, però són un punt de partida que a partir d'aquí doncs s'hauran d'arribar a acords. Llavors, la pregunta, quina responsabilitat assumeix el govern davant d'aquest conflicte que tenim entre mans? Gràcies.
1: Doncs, d'aplaudir. Doncs que la llista que acaba de fer n'hi ha moltes altres de reivindicacions, segur algunes que potser ni li han explicat, però insisteixo, no és el lloc per parlar-ne. Hi ha un lloc on hi ha uns representants, on s'ha de poder explicar i parlar i tractar les reivindicacions que calgui. I quan hi hagi una proposta per part del govern, o sigui, quan tinguem una cosa a parlar. És a dir, no farem una reunió avui per perdre tots el temps, seure, si no tenim encara el vistiplau de les persones, i això és molt important, no? Hi ha aquí dos claus importants, que és la secretaria i l'interventor, l'interventor perquè eres noi. Si no tenim clar o no tenim visibilitat clara de que la proposta es pugui dur a terme, aquest govern no en farà. No en farà ni a la meitat de les propostes que vostè ha dit, ni una quarta part, ni a totes, ni a res. És a dir, això no va de promeses, que no sé a quines refereix que són incomplertes, però insisteixo que no és el lloc per parlar-ne. I en quant al procediment que vostè diu, doncs desconec el que vostè comenta, però molt intueixo que una vaga no es comunica per correu electrònic. És a dir, una vaga a l'Ajuntament es comunica d'una determinada manera, el procediment, i vostè ho sap, que es fa d'una determinada manera, on hi ha una vaga, que és un dret que ningú qüestiona, però hi ha una determinació en serveis mínims i, per tant, s'ha de fer com toca, no? I, per tant, aquest segurament que és l'objectiu del requeriment. Insisteixo, no entrarem a valorar segurament que moltes de les coses que vostè ha dit ens semblen molt oportunes i molt correctes i d'altres doncs, potser no tant, però no és el lloc per tractar-ho.
5: El dia 30 hi ha la mesa de negociació, a veure com continua. Com que els comunicats dels sindicats els rebem tots, doncs en farem seguiment. Després, encara que el procediment no fos, excel·lent o hi hagués una àrea de millora, no? Que no fos

0: dit abans de que hi han possibles contractacions de funcionaris interins, doncs això són solucions que s'han dut a terme i que tenim sobre la taula. Vull dir que això és possible. Llavors, bé, esperarem, no hi ha res més que esperar i fer esperar i a veure si això doncs tira endavant i arriba a bon port i aquesta vaga, que seria l'última de les opcions, no? O la cosa més negativa de cara al poble, doncs es pot evitar mitjançant el diàleg, que crec que és el que sol·liciten els sindicats. Gràcies.
1: Molt bé, doncs passem a la següent pregunta o prec. Endavant.
2: Hola, bona tarda. Volem parlar de, per situar-nos, dels partits que han retransmès del Mundial de Futbol. I fer primer un incís, que és que les queixes de molta gent, que vostès van supeditar l'obra d'un espectacle tan important i tan costós com el ballet a que s'acabés el partit, sense donar temps a que la gent que no volia veure el partit doncs es pogués arribar fins a la plaça. Perquè si la gent que estava a casa volia arribar fins a la plaça, la majoria de gent va arribar tard. Molta gent se'ns ha queixat que van arribar amb l'espectacle ja començat, que si no volien venir a veure el partit anar a la plaça, doncs no se'ls va donar temps a que arribessin a veure l'espectacle. A part d'això, hem estat observant una mica tot el muntatge que es va fer en aquesta retransmissió dels partits, que van ser 3 dies, i hem estat comptant una mica els elements que n'han format part, com la pantalla, els equips de so, els generadors, el muntatge i desmuntatge dels tècnics. Entenem que també s'ha fet un pla de seguretat, s'ha mesurat els efectius policials per un esdeveniment tan important que s'han cansat de repartir, que hi havia més de 4.000 persones. Entenem que per assolir aquestes més de 4.000 persones doncs també s'han hagut de llogar cadires auxiliars, instal·lació de lavabos, l'assegurança corresponent, la despesa extra del personal de neteja i les hores extres que s'han hagut de cobrir la plantilla una vegada més. I la pregunta és molt simple, ens agradaria saber que ens valorin econòmicament el cost d'aquest esdeveniment i quants efectius dels cossos de la seguretat o de la brigada municipal s'han necessitat per poder satisfer els serveis necessaris. Gràcies.
1: Molt bé, doncs això d'arribar tard no ho he acabat d'entendre, perquè arribàvem tard, però és igual, no entrarem.
2: Oh, sí, li explico, perquè si vostè acaba el partit i al cap de 10 minuts inicia l'espectacle, la gent que està a casa no té temps d'arribar perquè no sap a l'hora que comença l'espectacle. Ah. És molt fàcil.
1: Val, ara l'entenc. Bé, doncs, independentment de si arribaven o no arribaven, jo penso que tothom que va voler arribar va arribar a veure l'espectacle, i més sent una hora més tard, penso que aquí no va haver grans problemes. Altra cosa és el tema del cost, que jo entenc que, bé, doncs que no tothom ho vegi oportú i necessari, i que això es pot entendre perfectament, no? Que no tothom doncs ho valora des de la mateixa perspectiva. El cost, doncs, el cost tècnic el primer dia va ser menor perquè ja el muntatge, justament el dia del ball aeri, ja estava previst, el tema del cost tècnic, però les altres edicions, diríem, no, de la pantalla, doncs més o menys uns 5.000 euros. A banda, les hores extres, no les tinc quantificades ara en aquest moment, si va haver dispositiu amb hores extres per part de personal, doncs s'hauria de comptar a banda. Hauríem de comptar a banda, ara mateix no tinc aquesta informació, però si vostè té interès li podem facilitar.
2: Primer, que no hem valorat si l'acte ens semblava bé o no. Hem fet una exposició de fets. És vostè la que ha dit que hi havia gent que li agradava o no, com tot el que es fa, evidentment. I el dels 5.000 euros són els 3 dies, amb tot el que li he dit?
1: No, els 5.000 euros per pantalla, per dia.
2: 5.000 euros per dia?
1: Per dia.
2: Contemplant tot això que li hem dit?
1: Sí.
2: Ens ho podrien fer arribar de manera de pagar els costos reals, si us plau?
1: Sí.
2: Perquè a mi aquests 5.000 euros no m'acaben de quadrar.
1: Cap problema.
2: Perquè el lloguer d'una pantalla ja va gairebé a la meitat d'aquests 5.000 euros. Mm-hmm. Després hi ha els equips de so, un generador està entre 600 i 1.200 euros per dia, perquè són unes 4 hores, i després hi ha un pla de seguretat, i els serveis extraordinaris de la policia i dels serveis de neteja, l'instal·lació dels UVCs, que també té un preu.

0: Aquests 5.000 euros, sincerament, no ens quadren per enlloc. Si ens ho poden passar de tallar, els agrairem. Gràcies.
1: De res. Endavant.
2: Sí, gràcies. Bé, jo voldria parlar del Pla de Barris. Vale? El Pla de Barris. El Pla de Barris és aquest programa de la Generalitat, vale? Que n'hem parlat aquí diverses vegades. Potser xafo una pregunta d'en Marcos. Però bé, com que no d'això. Però sí que preocupa perquè aquest Pla de Barris, que està molt bé, perquè l'objectiu és finançar projectes integrals que combinin millores de l'espai públic, rehabilitació d'habitatges, eficiència energètica, bueno, tota una sèrie de coses que van molt més enllà del que són la totxana, sinó que també va a solucionar problemes de caire social, mediambiental. Doncs Pineda ja va manifestar el 19 de febrer de l'any 25, que va anar a fer una reunió amb la Generalitat, de que volia adherir-se en aquest Pla de Barris per al barri del Carme. Després, posteriorment, també va informar que la primera convocatòria que la Generalitat tirava endavant, que eren 400 milions d'euros, doncs que en aquesta primera convocatòria no s'hi adheriria. El dia 10 de desembre de l'any 25 es va fer una reunió amb els veïns dient doncs, que començava la feina que s'ha de fer prèvia per sol·licitar aquest Pla de Barris. El març de l'any 26 es va contractar almenys una persona, una plaça de coordinador del programa per treballar tema de barris. Val? El dia 23 de març del 26 sembla que es va contractar aquesta persona i surt, estem parlant març, abril, maig, juny, surt la segona convocatòria. Encara hi ha temps, eh? Encara tenim fins al 8 d'agost, que he vist que encara està la convocatòria oberta fins al 8 d'agost. Veig que, clar, ja s'hi han adherit doncs, altres poblacions del Maresme, estem parlant de Calella, de Canet, de Malgrat, de Premià de Dalt, de Premià de Mar i de Santa Susana. Jo no sé si aquests 6 pobles tenen les mateixes necessitats que el nostre barri del Carmen, que penso que és un dels més necessitats, diria jo, que de tota la comarca, pel que veiem cada vegada que anem allà i per les persones amb les que hi parlem i ens deixen entrar dins de casa seva. Llavors, la pregunta és, aquesta segona convocatòria que acaba el 8 d'agost, sí o no? I si és que no, per quan el barri del Carme?
3: No sé si vols... El tema de, que ha fet la cronologia sí. Molt ben feta, sí. El posem al dia del tema de l'última part, que és on estem,
4: sí.
3: I després sí que l'afegir alguna cosa.
4: Bueno, aquesta pregunta la va fer el company, en Marcos Ortega. Bueno, jo ja vaig parlar amb ell, ja li he dit. No, ja, però ara t'ho explico. Que ja li he comentat ahir també, que l'empresa està acabant de fer l'informe, està en procés d'elaboració de l'informe que necessitem per veure bueno, la situació que tenim real, la fotografia real del barri del Carme. I en principi l'altre dia vaig tenir reunió amb l'empresa i comentaven que a finals de setembre, a principis d'octubre, estaria l'informe. Jo ja vaig comentar, ja vaig avançar que segurament aquesta convocatòria no ens presentaríem tampoc. Després ja, un cop tinguem l'informe, haurem de valorar econòmicament si és viable, si no és viable i si ens presentem a les properes, perquè encara em sembla això millor, ho sap la Sandra millor que jo, però hi haurà més convocatòries, això no ho dic. D'acord?
2: Sí, ja he dit que aquest tema havia sortit, però a veure, les necessitats que té aquest barri, és a dir, no sé, tenint una persona que la tenim expressa per aquí, tenim una empresa subcontractada, entenc la dificultat, que ja se'ns va explicar que la dificultat és entrar als pisos i fer el cens, però clar, la necessitat apreta perquè està amb una necessitat, diria jo, que per superior, i no és per parlar malament ni de res, vull dir, allà ells, i sort ells que han pogut entrar en aquesta convocatòria, però preocupa no poder entrar en la convocatòria per la necessitat del barri.
0: Bé, la nostra quarta pregunta és sobre el pla d'asfaltat. Portem parlant del pla d'asfaltat, doncs jo crec que tota la legislatura. Si més no els últims 2 anys.
4: Això sí.
0: Si més no els últims 2 anys. Si no tot... Però podria ser... La necessitat del poble és tan gran que em podrien portar l'anterior, si fes falta. Però vaja, segur se n'ha parlat en trens plens el mes de maig del 25, el mes de setembre del 25, el mes de novembre del 25 i segurament que algun ple que se m'escapa. Els veïns ens segueixen queixant i de manera reiterada. Hi ha zones del poble que ja estan en un punt en el que ja no és que necessitin asfaltar, és que són perilloses, però perilloses d'una manera clara, amb forats grans, on hi cap gairebé, no gairebé no, tota la vehicle dins, si ja no parlem de dels vehicles com les motocicletes. Els veïns és una de les queixes reiterades que anem patint al llarg d'aquestes setmanes, que evidentment ens estem reunint amb un munt sense gran arreu. I les queixes reiterades que tenen els que el pla d'asfaltat, no, que els seus carrers estan molt malament i que el tema comença a ser de manera sostenible. Perquè hi ha gent que no pot ni aplicar, perquè no, perquè els sots i els bons del carrer no li permeten. I amb tot això, nosaltres no els hi podem fer, perquè vostès van fer un pla d'asfaltat que es gastaven 10 milions. I aquest pla d'asfaltat no ha arribat. I ara no sabem perquè no s'hi han posat, si perquè no han tingut temps, o si comencem a pensar que vostès estan esperant a començar amb el pla d'asfaltat en marxa, perquè és que és el que sembla. Perquè al final s'han passat els mesos parlant-ne. I el que sembla és que vostès començaran el pla d'asfaltat doncs a finals d'estiu, finals d'any, per arribar completament, perquè la gent vegi que durant aquests 4 anys s'ha fet alguna cosa. Ens poden dir quan tenen previst començar i quins carrers inclou el pla d'asfaltatge? Gràcies.
3: Bé, el que vostè comenta té raó, segurament que no coincidiríem amb tot el que acaba de dir, però en el fons, que fa falta, que és necessari, diríem, en alguns carrers fer aquest asfaltat és obvi i compartim totalment la seva diagnosi. Ho hem explicat i com ha anat. Es va començar, a mi em sembla que sí, que té vostè raó, una mica menys de fa 2 anys, a parlar-ne del tema asfaltatge. Hi havia un projecte ja iniciat que es va aturar, que vaig prendre aquesta decisió per poder afegir més diners, perquè els costos de l'asfaltat són caríssims, és a dir, el procediment molt llarg, però és molt car asfaltar el metre quadrat, amb el que vam pensar doncs, que aportar més diners, no? Era molt més eficient per un tema d'economia d'escala, no? Si venen les màquines, doncs els és igual fer 10 carrers més que menys, però clar, necessitem els diners. Es va congelar, per entendre'ns, el projecte a l'espera de poder fer l'abocament de romanent, que ja ho vam explicar-ho, té vostè raó, passarem els 2 milions, que una mica l'objectiu, que fos més de 2 milions d'euros l'import a dedicar a asfaltatge, i amb aquests 2 milions, més de 2 milions que vam tancar amb el romanent, s'ha revisat el projecte tècnic, per entendre'ns. Previsió, tant de bo si l'octubre, tant de bo. Si és el novembre o el desembre, però no s'asfaltarà tota l'hora. És a dir, no es pot asfaltar tota l'hora i, per tant, m'encantaria acabar abans de final d'any per molts motius. Si algun carrer s'allarga, doncs benvingut sigui perquè les màquines tenen el seu temps, la seva necessitat tècnica d'actuació i, per tant, haurem de respectar aquest temps. Però esperem doncs, començar a finals d'any i poder complir el que vam dir, que era intentar asfaltar el màxim possible en aquest projecte, en aquesta tongada, diríem.
0: Bé, però amb tot això, el projecte ja el tenen fet o no?
3: Sí,
0: o sigui, tenim definits ja els carrers que volem asfaltar, exactament quants són, quants metres o quants quilòmetres, perquè seran quilòmetres, d'asfaltat hi ha, els que són delicats, si arreglarem el tema de les arrels, per exemple, allà a la plaça de sota de Can Teixidor o a la baixada de Can Morer, tot això ho tenim definit, ho sabem, ho hem planificat.
3: Si vol un dia, concretament, no li farem explicarem tot el pla d'asfaltat. El pla d'asfaltat s'ha tancat al definitiu aquesta setmana, amb la qual cosa, quan sigui el moment, doncs ho explicarem i ens vam comprometre a parlar amb les associacions de veïns. Es va fer una primera reunió, una primera trobada amb ells per també prioritzar, tot i que ja ho hem explicat moltes vegades, que la decisió és molt tècnica, però al final doncs els veïns i veïnes també han de saber a través de les associacions que s'ha prioritzat i, per tant, en aquest cas, doncs, encarrilem el tema administratiu, que és molt important, i abans de generar expectatives que no es puguin complir, deixi'ns tancar l'expedient administratiu i, per tant, tant associacions com vostès doncs, seran coneixedors del que s'ha pogut incloure finalment al contracte que acabem proposant licitar, perquè, insisteixo, és una licitació important que en parlarem segur degudament, no, per l'import que estem parlant.
0: Bé, entenem que quan s'obri el procés de licitació també hi haurà un termini, al mínim un mes o dos, no? Entre l'exposició i la licitació.
3: Clar, s'ha de seguir el procediment que toca i, per tant, doncs...
0: Ens anem una mica a les dates de final d'any, principis del que ve, que és el que dèiem. Vinga, gràcies.
3: De res. Endavant.
2: L'última pregunta nostra. A veure, hem demanat una subvenció de 362.500 euros per al programa de cooperació financera específica per a la realització d'obres de reforma, adequació i millora dels centres educatius públics de la Generalitat. Vale? 362.500 euros. Bé, aquí la pregunta que hem trobat al decret, que és del mes passat, la pregunta és si es pot confirmar ja que la Generalitat, ja que és una quantitat tan específica, si ha resolt favorablement aquesta subvenció i aquests diners els rebrem. Entenem que sí, perquè són molts els ajuntaments que l'han demanat. Suposo que hi havia un fons i cada ajuntament, en funció de la població, bueno, sol funcionar d'aquesta manera. Si hem demanat això és perquè ho acabarem rebent, si és que no ho hem rebut ja. Llavors, quines actuacions concretes hi han incloses a dins d'aquesta subvenció que hem rebut o rebrem? A quins centres educatius es faran aquestes obres de millora i quin pressupost tenim dividit per cada un dels centres, si és que n'hi ha diversos, en què invertirem aquests diners que rebrem de la Generalitat?
3: Bé, doncs, sí, només comentar-li que no tots, o sigui, és un fons, com vostè diu, que ve d'una dotació pressupostària de la Generalitat, que és qui ha de fer, i ho hem explicat també moltes vegades, les inversions als centres educatius és la Generalitat. En aquest cas, doncs, ha dotat d'un pressupost, no?, que trasllada als municipis perquè puguem fer els projectes d'inversió que considerem oportuns als centres educatius que determina la mateixa convocatòria, que no són tots. Va per antiguitat, no? Els centres han volgut prioritzar, que té certa lògica, no?, aquells centres educatius doncs, que són més antics i segurament doncs, precisen, no?, necessiten de més inversió. Endavant.
1: Gràcies, alcaldessa. Sí, efectivament, aquest fons és un fons que ve determinat per la Generalitat per cada municipi i les actuacions és només per centres de titularitat pública construïts abans del 2017. Per tant, hi ha escoles que no poden entrar en aquesta subvenció ni tampoc als instituts, vale? Perquè aquests no ens entren a nosaltres. I doncs el que ha fet la Generalitat és delegar la competència, perquè efectivament el que fa a inversió d'infraestructura és competència de la Generalitat, però doncs efectivament, hi ha retards molt importants als equipaments educatius i ha traslladat la competència als ajuntaments per poder fer aquestes actuacions. I la dotació econòmica doncs, ve determinat per al número de centres que són d'abans del 2007 i per al número de nombres d'alumnes i dona aquesta quantitat que vostè ha esmentat. El fet de com es farà, ara estem fent una diagnosi de la necessitat d'aquests centres que estan dins de la convocatòria i dins del que permeten fer i prioritzant temes de seguretat i salut i després altres intervencions que les pròpies escoles ens han fet arribar per poder veure quina és la capacitat d'actuació. Vale? Ara estem fent aquesta recollida, fent els pressupostos, perquè hi ha coses que no sabem quin cost té i, per tant, no sabem fins a on podem arribar. I doncs aquest estiu és el que estem treballant. Aquí hem sol·licitat pressupostos de les intervencions que tenim amb aquesta llista que li hem dit de seguretat i salut, i després, dins d'això, doncs, anar veient altres intervencions que es puguin fer. Però ara estem a l'espera de rebre aquests pressupostos per veure després les licitacions que s'hagin de fer a cada projecte i les intervencions que es podran fer. Encara no tenim una llista tancada de les intervencions en els centres.
2: Bueno, ja ens passareu a això, anirem fent seguiment. El que em sorprèn és que, clar, que estem aquí parlant de que la responsabilitat és de la Generalitat. Però hi ha una altra qüestió. Aquests 362.500 euros formen part de lo que seria el pla de manteniment dels centres educatius que contempla el pla, el PAM, del 2023-2027, perquè hi ha un punt que diu que preveu elaborar, és a dir, que com a Ajuntament i Govern es preveu elaborar un pla de manteniment dels centres educatius. Llavors, això formarà part d'aquest suposat pla de manteniment de centres educatius? O, tal com dieu, va fora, ja sabem que va fora, però llavors no em quadra aquest PAM amb el que acabeu de dir que és de la GENE.
3: Primer, que quan es va fer el PAM, aquesta dotació no la sabíem. Però també dir-li que una cosa és el manteniment, que sí que el fa l'Ajuntament, una mica amb la mateixa línia del que hem comentat del dispensari de Poblenou. Una cosa és el manteniment bàsic, no?, del que es necessita a cada centre, i altra cosa és la inversió. I aquí la distinció, aquesta dotació que estem parlant ara, va a inversió, va a aquells projectes que hauria de fer la Generalitat, que són molts, no? Tot el que és inversió, que això doncs, tècnicament està dividit, no? Està separat, i tot i que a vegades hi hagi algun dubte, però vaja, que el que és inversió, insisteixo, tota aquesta dotació que ens ve donada, que ens arribarà, és per projectes d'inversió a alguns centres, no a tots els centres, perquè ve determinat per la mateixa convocatòria. I altra cosa és el manteniment, que indistintament fa l'Ajuntament, que té partides pròpies i, per tant, doncs, es va fer de forma regular.
2: No forma part d'aquest
3: no
2: pla de manteniment,
3: part.
2: Ja està.
3: No okay. Forma part, perquè no és manteniment, és inversió. És inversió, de res. Molt bé, doncs endavant amb la seva primera pregunta, ho crec.
0: Lo primero, dar la bienvenida a los miembros de los trabajadores municipales de brigada, policía y servicios municipales del ayuntamiento, que han venido otro día más a otro pleno para luchar por sus reivindicaciones, y volverles a decir lo mismo que le dije en el último pleno. Pónganse de acuerdo, pónganse a hablar, las fiestas están encima, Pineda no puede mantener una situación así tanto tiempo. Ellos tienen sus razones, ustedes tendrán las suyas, pero si no se sientan a hablar, el pueblo será el que lo sufrirá. Ellos necesitan concreción, saber dónde están y hasta dónde pueden llegar. Y ustedes creo que deben de saber lo mismo, porque para eso llevan tantos años en el gobierno y desde que tenemos constancia de las negociaciones que iniciaron ya hace tiempo atrás, pues se le ve que sus reivindicaciones las tienen ahí olvidadas y me gustaría darles un fuerte empujón para decir que sigan luchando por sus reivindicaciones, que me constan de que cada día les cuesta más por la carga de trabajo que llevan. Dicho esto, la primera pregunta es también felicitar primero al regidor Santiago Masip, ya que le pedí una información y fue muy ágil a la hora de transmitirme lo que le pregunté. Que no es fácil encontrar ahí esa rapidez, pero yo se lo agradezco. Le hice una pregunta por la deshayería municipal, por el tema de las cantidades que se pueden verter, horarios, cantidades que pueden llevar las empresas, porque hay quejas vecinales por ruidos y por incidencias varias,
5: que ahí, como yo les pude comentar a los vecinos, les dije que mientras se cumplieran los horarios y los vertidos, pues es una actividad completamente legal. Desgraciadamente habría que mirar de que fuera lo menos gravosa posible para ellos, por el tema de ruidos, sobre todo. Pero sí que le voy a hacer hincapié que la situación empieza a ser ya bastante insostenible con el tema de la gente que está alrededor de la brigada recogiendo utensilios de profesionales y no profesionales, que no se pueden hacer una gestión controlada en la calle, aires acondicionados, lavadoras, cristales, la dejadez que tiene la plaza justo al lado, que los vecinos no pueden hacer uso. Y ya realmente, yo he visto imágenes, esto es desagradable decirlo, pero aparte de la suciedad que genera ese cúmulo de personas que están allí, de tornillos, cristales, líquido, refrigerante, gases, chatarra en general, ya es que también es que están utilizando la parte de arriba de la plaza como un baño particular. O sea, ya tengo, de hecho, tengo imágenes que me han pasado los vecinos, que ya es una cosa ya hasta de salud pública, ¿no? Porque esto ya es una cosa que pasa un poquito castaño oscuro. Después, ahora como tenemos la parada de la marquesina, de la parada del bus, pues ahora también se la han hecho un poco propia. Cuando no hay uno o dos allí durmiendo, la ocupan todos sentados, porque claro, se está bien a la sombra, que yo lo entiendo, pero no están haciendo uso de la parada del autobús, están haciendo un uso propio. Entonces entendemos que hay que buscar una solución que sea efectiva y contundente para que esto cortarlo lo antes posible. Y me gustaría, que ya le traslado la pregunta de los vecinos afectados, es qué planes o qué intención tienen para solucionar el problema a corto plazo.
3: Pues el problema a corto plazo es de difícil solución a corto plazo, porque creo que penso que ha fet vostè un plantejament doncs, simplista, deixi'm que li digui, de la situació, perquè es donen moltes circumstàncies a la porta de Xàbia, no és la porta, sinó l'entorn, entenc, no? Es dona doncs, situacions, perquè ho sabem, no cal que ho expliquem, doncs, persones doncs, que es busquen la vida, no? amb ferralla i bé, doncs, que situacions ja, jo diria, humanitàries complexes. Es donen també en què empreses del polígon treballen amb aquestes persones també, no? I per tant, doncs, clar, a vegades aquesta deixadesa, no? destrossa, no? de material, perquè clar, no tenen un lloc per on treballar, doncs a vegades es dona doncs, al carrer, no? O no arriben on han d'arribar i la deixen, no? I per tant, aquí s'està fent un treball en doble via, no? Una és el tema incívic, per entendre'ns, no? Que bé, doncs explicar que no es pot deixar, no? Perquè suposo que no, que ningú se'ns escapa, no? Que aquí la sanció té poca efectivitat, no? Pel tipus de col·lectiu moltes vegades, no? Majoritari que estem parlant, no? Però sí que aquest acompanyament, aquesta advertència, doncs que bé, que el carrer és de tothom i que no se'l poden, no poden treballar, no? Com ningú pues, pot treballar a la via pública. I llavors hi ha una altra part, no? que també s'ha tractat i també s'ha parlat perquè en som conscients, no? del que vostè comenta i s'ha parlat també amb alguns dels veïns que s'ha pogut tractar aquest tema, que és el tema de la vigilància. No, no es pot posar una patrulla allà fixa, com igual tampoc es pot posar doncs, fixa en altres punts, però segurament no, que les càmeres que hi ha previst instal·lar, no, càmeres de videovigilància en molts altres punts de Pineda, però allà és una de les zones, més que res doncs, per això, no, per evitar bé, algun fet que s'ha pogut detectar, que són puntuals, però que bé, doncs que generen, no? Doncs això, després algú punxi la roda, no? Algun clau que s'ha quedat, com vostè ha explicat, i que, per tant, doncs segurament, no? Posar aquests elements doncs, ajudarà, no, a que es tracti millor la via pública i no es faci aquest ús indegut. Estem aquí, per tant, es fa vigilància, la policia local i Mossos, perquè també hi ha una part que és competència de Mossos i, per tant, s'ha tractat també aquest tema amb ells. La deixalleria no és només de Pineda, és una deixalleria mancomunada i, per tant, doncs, també s'ha tractat aquest tema a les reunions de la mancomunitat. De difícil solució de forma immediata, però sí que d'un tractament, no, de ser conscients, doncs, que això es pot millorar i que, per tant, amb tots aquests elements intentarem, no, que bé, doncs, que es pugui millorar la situació que vostè comenta.
5: Se lo agradezco porque mi argumento es simplista, pero su respuesta yo creo que es lo mismo, ¿no? Porque al final repite siempre lo mismo, pero no se actúa. O sea, me hace gracia que a mí me diga que mi argumento es simplista cuando le traslado las quejas prácticamente palabra por palabra de los vecinos. Y si no me equivoco, ya tuvieron una reunión con ellos, pero creo que les queda otra pendiente, que no sé si la habrán realizado esta semana, porque que yo sepa ni les han contestado. O sea, aquí lo del simplismo me parece muy bien. Aquí tienen argumentos para todo, todo lo buscan, todo lo pasan, que sí, son gente que tiene que buscarse la vida, que yo lo entiendo, pero que se busque la vida no quiere decir que tenga que hacer mal a los demás, ni las infraestructuras públicas, ni ensuciar.
3: O sea, això ho està dient vostè, eh? Tota aquesta afirmació l'està afegint vostè.
5: Usted ha dicho que son gente que hay que ayudarles, que hay que mirar, que se buscan la vida.
3: Això ho està dient vostè. Bueno, no deu ser tan fàcil la solució, sí, quan vostè coneix altres mesures que s'han pres fa molt poc temps i va continuar el problema. Pues així que entre tots i totes ho intentarem.
5: Sí, usted hace entre su discurso totes... cuando yo lo digo, después hacer el suyo.
3: Que entre tots i totes ho intentarem,
5: bueno, yo creo que le queda claro,
3: millorar la situació que
5: entenem... Estoy segurísimo que tienen voluntad, exacto, de arreglarlo. Estoy seguro que las personas que nos han trasladado este problema lo habrán escuchado y darán muy buena cuenta de ello con los resultados, las acciones que tengan.
3: Molt bé. Doncs aquí estem, sumant.
5: Siempre sumando.
3: Perfecte.
5: Menos restando.
3: La següent pregunta.
5: Esta es una pregunta que va dirigida al señor Jorge Torres, que es de un tema del campo de fútbol de Can Feliu Manola, que hay una problemática con el sistema de riego y he recibido algunas quejas por parte de usuarios y me gustaría saber si tienen previsto solucionarlo. Muchas gracias.
3: Sí, endavant.
6: Bona tarda. Doncs sí, tenim un problema amb el rec no funciona. S'han fet diferents reparacions per intentar solucionar el problema, però és un problema estructural. Per tant, no té solució fàcil, s'ha de canviar tot el sistema del rec. Per tant, vam decidir en el seu moment fer la intervenció sencera, tant de gespa com de rec, i aprofitant ja i el canvi d'il·luminació a LED. Ho tenim tot preparat, però malauradament, i demano disculpes, s'està endarrerint més del que m'agradaria. Intentarem solucionar el problema el més aviat possible, si no surten imprevistos, i com li deia, és voluntat del govern, i així ho hem manifestat al PAM, solucionar aquest problema el més aviat possible.
3: Muy bien, gracias.
5: Muchas gracias. Gracias. Espero que se pueda solucionar y gracias por su explicación. El segundo punto, la tercera pregunta, esto también, no sé si va a ser simplista o no, yo le trasladaré otra vez el hecho. Ya en la otra vez que le hice esta pregunta también se salieron un poquito así, como desviando el tema, que si yo conocía muy bien a lo mejor las actividades que se realizaban, entonces ahora pues tendré un poquito sarcasmo, a ver si así se lo pueden encontrar, porque me trasladan otra vez que continúa y persiste el problema en el barrio de Las Creus, en la calle Granada, de una vivienda donde presuntamente se hacen unos servicios, digamos, alegales o ilegales, presuntamente. La otra vez que se lo pregunté, que fue la primera, me contestó, creo recordar que fue usted, que a lo mejor yo tenía mucho conocimiento del tema, porque no lo sé a qué vendría aquello, pero bueno, en todo caso, era mi calle, yo vivía allí y sí que conozco la casa, ¿no? Afortunadamente, antes no teníamos ese problema. Entonces, Des de l'Associació de Vecinos de les Creus, me consta que han presentat una instància ja quejándose de les molèsties que genera aquesta activitat paral·lela que s'exerce ahí en esa casa i que no le ven salida ni resposta per part de l'Ajuntament. Me gustaría saber qué medidas está intentando adoptar el ayuntamiento para clausurar ese, digamos, establecimiento paralelo a la legalidad.
3: Esta actividad presunta que usted nos dio detalle en la última pregunta, por eso le dijimos que sabía del tema a nivel policial, no a nivel de actividad. Entiendo, a nivel policial, porque usted nos dio datos, ¿no? Pues que eran bueno, conocidos a nivel interno y por lo tanto, pues por eso le dijimos que conocía el tema con detalle. A nivel policial, doncs, efectivament és un lloc on s'està fent seguiment a la mesura que es pugui a nivell local, perquè algunes de les activitats en què presumptament ens estem referint, es pot fer el que es pot fer. Si són legals, doncs es poden fer. Si no són legals, com pot haver alguna vegada alguna circumstància, ens ha passat en algun cas en què hi va associat alguna activitat no legal, doncs llavors sí que s'actua, però per aquestes segones i terceres activitats vinculades que a nivell policial permeten actuar. Coneixem el tema que vostè diu. Malauradament, doncs, bé, ens agradaria que no fos presumptament així, però deixem que actuïn a nivell policial. Val? Independentment de que doncs els veïns i veïnes, doncs, està clar, doncs que avisin, alertin i que generin altres problemes, no? Que en aquest cas, doncs, evidentment, s'actua. Si generen problemes, generen problemes vinculats a incivisme o de sorolls o del que pugui ser, doncs, evidentment, en farem seguiment i és un tema que també és coneixedor, en aquest cas, Mossos d'Esquadra i, per tant, doncs, quan creguin convenient i Policia Nacional, em diuen, i que, per tant, doncs, quan sigui oportú, doncs, es prendran les mesures que pertoquin a nivell policial.
5: Muchas gracias. Espero que sea así, que sigan trabajando intensamente, dotando de medios y personal para acudir rápidamente y raudo, que no tengo ninguna duda que nuestros agentes acuden a las llamadas rápidamente, porque es su obligación y aparte lo sienten así ese deber con la ciudadanía. Pero sí que es verdad que desde el ayuntamiento parece que falta más motivación en un tema que no lo desconozco, yo se lo digo lo que me transmiten, porque ahora ya no vivo allí, de a lo mejor lo que me dicen desde la asociación, más revisiones, inspecciones con todos los medios a su alcance, siempre dentro de la legalidad, y una presión constante para ver si así por lo menos conseguimos de que cese la actividad. En todo caso, se lo agradezco y a ver si da frutos, que ya han pasado varios meses, me parece que 4 o 5 desde que se hizo la pregunta, o quizás más, y no se ha visto ningún avance en ese tema. Le quisiera también preguntar, en este caso a la regidora Sandra Pérez, ¿por qué motivo ha estado cerrado la biblioteca de Pueblo Nuevo 2 días?
3: ¿Y la regidora Sandra Pérez, per algun motiu que vostè coneix?
5: Que
3: pot ser algú altre que li contesti? O...
5: Ah, bueno, por si és algo de obras o...
3: Clar. Biblioteques, a veure, cultura. Tenim constància del tancament 2 dies?
7: No tinc constància que la biblioteca s'hagi tancat 2 dies, la biblioteca de Poble Nou.
5: Sí. Según me llega a mí, estuvo cerrada 2 días por un problema eléctrico que se ha tenido que cambiar un cuadro eléctrico. ¿Puede ser?
7: En principio se había dicho que se tenía que cerrar, pero finalmente no se cerró por algunos arreglos que había que hacer, algunas cositas.
5: Pues en todo caso me alegro que no hayan sido 2 días, que haya sido puntual. Y entonces, a raíz de esa reparación, de esos arreglos, me gustaría saber si, a quién le correspondía hacer el arreglo, si se había vencido la garantía de la obra y en este caso ha tenido que ser la brigada en hacerla. Me gustaría saber cuándo vencía la, la garantía y si se había informado de esas deficiencias para haberlo hecho en garantía. Gracias.
8: Diferentes actuaciones que se hicieron a nivel eléctrico, hubo muchas de las que se hicieron que debido al día a día del servicio, pues que se detectaron que necesitaban algunos puntos de luz que previamente no estaban ni en la obra, por tanto no entraban ni en garantía ni res, que no té res a veure ni amb l'obra ni amb la garantia. Hi ha punts nous que degut a l'ús, degut a la necessitat del servei, han necessitat una adequació de l'espai i que, per tant, s'havia d'actuar. És el que s'ha fet i s'ha actuat en conseqüència. Inicialment s'havia de tancar el servei durant 2 dies per poder fer aquesta actuació. Finalment es va poder dur a terme sense haver de tancar el servei i ja està resolt.
5: O sea que lo que han hecho son pequeñas actuaciones de algún punto de luz o algo, nada que ver con sustituir en un cuadro eléctrico magnetos que estén mal ni nada de eso, ¿no? O sea, no estamos hablando que han puesto un punto de luz donde no hacía falta, pequeñas actuaciones así, no se ha tenido que quitar de... Por eso le digo que si una cosa son que amplíen, que hagan cosas, y otro es si hay un cuadro de luces que ha tenido que actuar la brigada, si podía haber sido en garantía, si tenían conocimiento de ello antes o se ha tenido que hacer ahora cuando ya ha vencido. Gracias.
8: Es modifica el quadre de llum? Doncs segurament sí. I, qualsevol instal·lació de llum necessita el seu magneto i s'ha de connectar al quadre de llum, però no perquè tingui a veure amb la instal·lació anterior, sinó que s'incorpora en el quadre. A qualsevol quadre elèctric hi ha més espais per generar més magnetos i incorporar més instal·lació. És el que es va fer. Fins al meu coneixement,
3: A veure, la següent pregunta.
5: Sí, per no saber
3: parlant d'un quadre elèctric
5: que ja està funcionant. Que estaré pendiente perquè, segons la informació que tenim, no és nada d'això. Gràcies. La última pregunta viene a colación con la pregunta que le hice en el pleno pasado, que ya nos informaron que había la voluntad, se habían iniciado los trámites, por el tema de la detección de amianto en uno de los centros escolares de nuestro municipio. Y ya nos dieron una explicación, nos dijeron que lo estaban ya trabajando, que unos plazos para la eliminación y protección de esa zona, de ese centro educativo. Me gustaría saber desde qué momento tenían conocimiento que este centro educativo tenía esta problemática. Gracias.
3: Saps la data exacta? Sabem data exacta i li donarem per escrita aquesta informació.
5: Muchas gracias, porque tendrá mucho que ver con los plazos que se nos dijeron que se iban a actuar sobre los elementos. Esperaré gustoso que me diga cuánto tiempo hace que lo sabían y cuándo teóricamente se va a finalizar. Gracias.
3: Molt bé. Doncs si ha fet ja les 5 preguntes, 5 precs, passem al senyor Marcos Ortega. Té vostè la paraula. Endavant.
9: Sí, moltes gràcies. Bé, nosaltres primer farem un prec i un prec relacionat amb la situació que estan patint o que està la situació que està actualment els treballadors de la casa. Des del nostre grup també li volem donar suport. Són molts anys de reivindicació, de que volen unes millores, de que volen millorar les seves situacions i, per tant, el nostre grup municipal dona suport a tota la plantilla de treballadors i treballadores perquè són els que garanteixen que el nostre ajuntament funcioni en bones condicions i, per tant, es faci un bon servei cap a la ciutadania, que és el nostre objectiu. Actualment estem en una època complicada, és estiu, moltes activitats, la Festa Major, molta gent i, per tant, necessitem de tot l'actiu, de tots els treballadors municipals per garantir en plena seguretat que totes aquestes activitats i en aquesta situació on hi ha molta gent i moltes activitats i moltes festes es puguin realitzar d'una manera digna, no? I que es puguin fer d'una manera tranquil·la i que es puguin realitzar totes les coses bé. Per tant, el nostre prec és que hi hagi en aquesta mesa negociadora, que hi hagi un acord per millorar totes aquestes situacions de tensió, perquè el que es vol doncs, és que s'arribi a un acord per millorar totes aquestes situacions i sobretot en aquesta època complicada desencallar aquesta situació. Per tant, el nostre prec és que esperem i desitgem que hi hagi un acord i que tots els treballadors puguin treballar en unes condicions adequades i sobretot garantir a l'estiu, i no només l'estiu, sinó al resta del temps, treballar d'una manera adequada. I, per tant, és aquest prec, que crec que és el dia 30, la mesa de negociació, i, per tant, demanem que hi hagi un acord i que també es respecti la voluntat i els acords i els compromisos que s'havien pactat anteriorment. Per tant, aquest és el nostre prec i, sobretot, també donar suport a tota la plantilla de treballadors i treballadores de l'Ajuntament. La nostra segona pregunta té referència amb la residència de la gent gran, que ja s'ha tret moltes vegades. Tenim pressupostos de la Generalitat. Una de les nostres propostes que vam fer al govern de la Generalitat des del nostre grup municipal va ser la construcció d'una residència pública per la gent gran. Afortunadament, es va acceptar i, per tant, està en el pla d'inversions de la Generalitat. Per tant, tenim una oportunitat històrica de, per fi, després de molt de treball, de moltes propostes, de tenir i que sigui una realitat aquesta construcció d'una residència per gent gran pública, perquè tenim un dèficit important de places, sobretot públiques, per la gent gran. A partir d'aquí, si el govern, s'ha de fer accions, no només el govern, sinó tot l'Ajuntament, accions perquè això sigui una realitat. S'ha de crear reunions, trobades, convocar a qui sigui de la Generalitat i, per tant, si hi ha algun pla, perquè és una oportunitat i a vegades ja se sap com va la vida, que hi ha moltes coses i molta feina i a vegades no pots fer tot el que has aprovat, no? Però sí, vas apretant i vas... treballant per aquest tema, segurament serà molt més fàcil que si ho deixem una mica de banda. Per tant, jo crec que és una oportunitat i s'han de començar a fer accions. I recentment han posat de conseller el Raúl Moreno, que me'n recordo quan el nostre grup municipal va presentar la proposta de resolució per la construcció. Ell la va defensar i va votar a favor. Per tant, també és coneixedor d'aquesta realitat i, per tant, és una oportunitat de cridar-lo, de que vingui i de que comencem a treballar i a fer accions. I més que res, si hi ha algun pla de treball en aquest sentit. Moltes gràcies.
3: Molt bé, en aquest sentit estem molt satisfets com vostè per la bona notícia d'incloure pressupostos a la construcció, no, l'inici d'aquesta residència pública per la gent gran. Efectivament, no, hi ha hagut canvi, no, perquè aquí ja havíem tingut diverses converses justament amb el Raúl Moreno, però també a nivell de conselleria, no, per apretar en aquesta línia. S'ha assolit aquesta primera fita, però ens en queden més. Raúl Moreno, com vostè diu, ara és el conseller, va prendre possessió el 20 de juliol i el mateix 20 de juliol li hem de demanar visita. O sigui que suposo que té moltes peticions o endarrerides o pendents o futures que arribaran, però vaja, el mateix dia ja vam demanar visita amb ell, amb el conseller, no, per tal de tractar el tema i per saber també quin és el planning, no? Estem parlant de la Generalitat de Catalunya, no, penso que la primera fita, com deia, s'ha assolit, però ara queden les següents, no? Sabem que són projectes complexos, no, per altres que hem tingut similars, però vaja, hem començat i per tant hem començat aquest camí i per tant hem de apretar, no, i acompanyar perquè es puguin fer els passos següents l'abans possible.
9: Val, sí, a veure si tenim aquesta visita i podem, aquesta petició doncs fer-li doncs posar-li sobre la taula. Bé, la nostra tercera pregunta és unes queixes d'uns veïns del carrer Tarragona que ens van fer arribar, carrer Tarragona, carrer Tribala, de la construcció d'un habitatge que s'està fent, que han recollit signatures, sobretot a la nit, que hi ha una màquina doncs, que està en funcionament i que fa molt de soroll i tenen dificultats per dormir perquè ara a l'estiu doncs, les finestres s'obren. Els veïns s'han doncs, mobilitzat, han recollit signatures, també m'han comentat doncs, que han fet instàncies. I és per veure, doncs, també va sortir recentment aquesta notícia a Ràdio Pineda i també han intentat doncs, publicitar doncs, aquesta situació a altres mitjans i, per tant, doncs, s'han mobilitzat, han fet una feina, doncs, bueno, si tenen aquesta problemàtica, doncs, realment han fet moltes accions per solucionar doncs, aquest problema i és per veure doncs, si per part del govern doncs, què s'havia fet a partir de rebre tota aquesta informació i si havien realitzat alguna acció, parlat amb l'empresa o quines solucions doncs, es poden realitzar doncs, perquè tots aquests veïns doncs, puguin descansar i sobretot en aquesta època que és més complicada per al tema que normalment doncs, la gent obre les finestres amb la situació de calor que fa. Moltes gràcies.
3: Doncs comentar-li que efectivament es va parlar amb algun dels veïns i veïnes afectades per aquesta molèstia, que era de nit perquè estaven fent exactament la tasca
10: urbana.
3: El bombeig no es pot aturar, no? I ens va passar també al CAP quan es va fer el CAP, no? Que va generar aquelles setmanes doncs, molèstia perquè és matí, tarda i nit, el bombeig no pot aturar perquè s'inundaria, doncs, no? Es treu aigua del subsol i, per tant, aquell temps no es pot parar. I es va comentar també amb ells que la previsió era de finalitzar doncs, el dimarts passat, fa dues setmanes, i tal i com vam preveure i així es va comprometre l'empresa, doncs fa dues setmanes el soroll ja bueno, va acabar la tasca i per tant van acabar també els sorolls.
9: Va, doncs esperem que sigui així. Bueno, sí, ja m'informaré perquè no sabia que s'havia aturat ja fa dues setmanes. I bé, doncs si és així, doncs bona notícia i esperem doncs, que no molesti doncs, més aquests veïns. La quarta pregunta que tenim és un veí del barri de Poblenou, tampoc diré el carrer per confidencialitat, que fa aproximadament dos anys va presentar una instància i que encara no ha rebut una contestació. És que té una zona de càrrega i descàrrega, però al voltant doncs, no hi ha cap comerç i no l'utilitza cap comerç. Però l'està utilitzant sobretot camions grans que estan aparcant en aquella zona i passen la nit. Llavors, ell viu en una casa de dos pisos i té un balcó i llavors doncs, està patint i té inseguretat perquè pràcticament doncs, m'ensenya fotos i la teulada del sostre del camió doncs, està pràcticament a la finestra. No? Fa dos anys que va fer aquesta instància. També m'ha comentat que ha parlat amb algun policia i doncs, també li ha comentat que realment doncs, no era necessària. I, per tant, doncs, jo també faré una instància aquesta setmana, demà o demà passat, també per donar-li més de cos a aquesta reivindicació, a aquesta problemàtica que té aquest veí, així que consti també amb instància i per veure doncs, si es pot solucionar. Llavors, arrel d'aquesta instància doncs, ja sabreu la direcció exacta i a veure doncs, si es pot solucionar aquest problema i si realment no és necessari doncs, aquesta zona de càrrega i descàrrega, perquè argumenta que al voltant no aparca cap comerciant, sinó l'utilitza camions que passen la nit per fer un desplaçament i evitar-se també pagar altres zones de pàrquing i, per tant, doncs, canviar en una zona verda i així també incrementem el número d'aparcaments. Llavors, era aquest prec, aquesta inquietud d'un veí que ens ho va fer arribar doncs, farà uns dies. I ja rebreu la instància i esperem doncs, que aquesta situació es pugui solucionar. Moltes gràcies.
3: Bé, doncs, quan tinguem més informació, amb la informació que ens dones és molt complicat. Sí, sí, ho entenem. Quan tinguem més informació, doncs, és qüestió de mirar no, la funcionalitat d'aquesta càrrega de descàrrega i si no té doncs, utilitat, doncs, evidentment es pot revisar.
9: I bé, la nostra última pregunta té relació a la fira d'estiu que es realitzava a la plaça del Mar o plaça de l'Ancla, que fa un o dos anys que no es fa, i és el motiu pel qual doncs, aquesta fira ha deixat d'existir. No? Antigament, fa uns anys, doncs, per part del govern sí que s'apostava amb unes casetes de fusta, donar-li també un toc diferencial a l'estiu. A molts municipis del voltant doncs, veiem doncs, que aquestes fires doncs, atrauen artesans, a gent diversa, també millorem el comerç i també reactivem i donem més vida al nostre carrer. I era més que res el motiu pel qual doncs, aquesta fira doncs, ja no es fa i si hi ha el pensament o la voluntat d'en un futur fer-ne allà o a un altre lloc.
3: Sí, em sembla que ho vam explicar en el seu moment i també es va comentar amb la zona no? De bars, restaurants que vostè comenta. L'objectiu inicial d'aquella fira era justament el que vostè ha dit, no? Com sempre, que és dinamitzar no? I que hi hagi ambient i que, bé, és que a nivell comercial o a nivell de restauració hi hagi vida no? A nivell econòmic, però penso que tots coincidiríem i així es va parlar també en el seu dia amb els protagonistes de la plaça a nivell comercial, doncs que la plaça a l'estiu ja està molt dinamitzada, també és part d'escenari de l'estiueja, també es fan activitats tant a Sant Pere Pescador com a la plaça que vostè comenta, la plaça del Mar, i que per tant les terrasses que ocupen els seus llocs, a l'espai que s'ha de transitar a nivell policial, doncs també es va comentar el tema no? per temes també de seguretat, no? De poder entrar serveis sanitaris, ambulàncies o bé, qualsevol situació d'emergència que es pugui donar, doncs es va creure convenient doncs, deixar de fer la fira de forma estable. Això no vol dir que de forma puntual, però que aquesta fira que vostè comenta no era tots els dies no? I també limitava la resta d'activitats que es podien fer allà perquè ja no hi cabia res més. O sigui, si hi havia la fira ja no hi cabia res més i, per tant, doncs, es va prendre aquesta determinació no? de potser de forma puntual si fer tipus d'activitats o també amb l'associació de comerciants, però no ocupar-la de forma fixa tot l'estiu.
9: I no es va valorar de fer-ho en una altra plaça? O...
3: En aquell moment, com es feia allà, doncs es va valorar si es continuava fent o no es continuava fent. Bueno, i al final també no, són uns recursos econòmics que es dediquen no, i que es va pensar doncs, que o es feia molt bé i es deixaven de fer altres coses o que, bé, que s'evolucionava no, i que pensàvem doncs, això, no, que la zona d'estiu aquella plaça, no, aquell àmbit està molt actiu, no, molt dinamitzat i que potser doncs, era important recuperar també espai de passeig i de gaudir de tothom no, per poder també passejar i tenir espais per poder passejar. Molt bé, doncs si no té cap altra pregunta, fetes les 5 precs i preguntes, donem per tancada la sessió del dia d'avui. Ens veiem al ple ja de setembre. Que vagi bé l'estiu a tothom.

0: certs tributs com Tina Turner.
1: Marta tiene un marcapasos que le anima el corazón.
0: Hombres B.
2: Si solo tengo amor.
0: El último de la fila. I sessions amb DJs com Maceta Soundbeat i DJ Trapella. I espectacles sorprenents com Nexus, que fusiona dansa aèria i música electrònica en directe. Tot plegat sense oblidar la cultura popular, els espectacles familiars, les habaneres, la rumba i moltes més propostes. Tot gratuït i a l'aire lliure.
3: Aquest estiu, estiueja't. Tota la programació a pinedademar.cat.

0: Són les 8. Notícies.
1: El ple municipal de Pineda es reunirà avui dilluns en sessió ordinària. És un ple que se celebra des de les 5 de la tarda, una sessió que correspon, com diem, al ple ordinari del mes de juliol. Entre els punts destacats, a l'ordre del dia hi ha l'aprovació inicial del Pla Local d'Habitatge, també l'adjudicació del contracte de gestió de llars d'infants municipals i l'adjudicació del servei d'ajuda a domicili. El ple portarà també aprovació definitiva la dissolució de la Fundació Joan Josep Terrats d'Art Gràfic. Passarà ara a la Regidoria de Cultura. Hi haurà també control d'activitat municipal, es donarà compte dels decrets d'alcaldia i acords de la Junta de Govern i també el torn obert de paraules. La sessió, com diem, es fa des de les 5 de la tarda. Presó provisional per l'home acusat d'apunyalar la seva parella a Santa Susanna. L'home detingut per la presumpta agressió amb arma blanca a la seva parella a Santa Susanna ha ingressat a presó provisional. Els fets han passat la matinada de dijous. La policia local va rebre l'avís d'una dona que alertava que la seva parella tenia idees suïcides, que estava molt alterada. Quan els agents van arribar, la víctima els va advertir que l'home portava un ganivet de grans dimensions i l'agressor va apunyalar la dona dues vegades abans de ser detingut per la policia. La víctima va ser atesa pel sistema d'emergències mèdiques i ha ingressat a la UCI amb ferides greus. Per causes que encara s'investiguen, dissabte es va produir una col·lisió amb 5 cotxes i una moto. A conseqüència d'aquest accident, 10 persones van resultar ferides, una d'elles en estat crític, que va ser traslladada a l'Hospital de la Vall d'Hebron, però aquest diumenge ha mort. El sinistre es va produir a la rotonda d'accés de la C60, al terme municipal de Mataró. Com diem, va haver-hi 10 persones ferides en aquest accident múltiple. Una nova onada de calor africana farà superar els 40 graus a Catalunya. Atenció, perquè Catalunya es prepara per afrontar una nova onada de calor intensa. Ho ha explicat a Ràdio Pineda el nostre home del temps. Una potent massa d'aire calent que ve de l'Àfrica arribarà a la península Ibèrica. Atenció, perquè les temperatures seran molt altes, 6 o 7 graus per damunt del que tocaria per l'època, i a més s'allargarà ben bé fins a mitjans de la setmana que ve. Atenció, perquè és una onada de calor que fa preocupar novament per l'elevat risc d'incendi forestal. Ha estat un cap de setmana de molta activitat a Pineda, d'una banda el Tardeo i Shopping, que ha portat comerç, música i activitats familiars als carrers de Pineda. I també el barri de les Creus ha celebrat la seva festa aquest cap de setmana, amb moltes activitats i també moltes actuacions. Hi ha hagut també sardanes, recordem-ho, aquest diumenge a la plaça de les Amèlies. Encara destaquem també, per exemple, que s'ha celebrat la mega festa dels anys 80 a la platja de les Dunes de Santa Susanna. I en el cas de Calella ha actuat el grup Sau, ha actuat al Festival d'Estiu de Calella. Encara abans d'acabar, destacarem que arriba el concurs internacional de focs d'artifici de la Costa Brava i avui dilluns acaben aquests focs d'artifici. Avui és una de les companyies més destacades, arriben de la Xina. Com sabeu, els focs es poden veure des de 10:45 de la nit a la platja de Blanes. Tornem a parlar del temps. Atenció, una situació meteorològica que ens portarà a partir de demà i sobretot dimecres una nova i potent onada de calor. Una situació que comportarà un ascens notable de les temperatures. Com diem, aquestes temperatures s'allargaran durant força dies. És tot, més informació d'aquí a una hora.

Són les 9. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6 FM.

0: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.
1: I és que entre tots omplirem aquest món de notes i colors, de lletres i cançons.
2: Ràdio Pineda, 94.6 FM.
3: 94.6 FM.
4: Energia positiva.
0: Els colors de l'estiu
5: a Ràdio Pineda.

0: energia positiva.
1: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.
2: Cantar amb ple pulmó i que m'ho senti ben fort tot el món.

0: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.
1: I és que entre tots omplirem aquest món de notes i colors, de lletres i cançons.
2: Ràdio Pineda, 94.6 FM.
3: 94.6 FM.
4: Energia positiva.
0: Els colors de l'estiu
5: a Ràdio Pineda.

0: els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.
1: I és que entre tots omplirem aquest món de notes i colors, de lletres i cançons.
2: Ràdio Pineda, 94.6 FM.
3: 94.6 FM.
4: Energia positiva.
0: Els colors de l'estiu
2: a Ràdio Pineda.

0: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.
1: I és que entre tots omplirem aquest món de notes i colors, de lletres i cançons.
2: Ràdio Pineda, 94.6 FM.
3: 94.6 FM.
4: Energia positiva.
0: Els colors de l'estiu
5: a Ràdio Pineda.

les dues. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6 FM.